0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: i poca roba. Molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Aureli Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la

0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és...
2: Quan el cel es torna negre.
1: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes, Icat.
1: Un, dos, un, dos, tres i...

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Mirar enrere és la millor manera de constatar tot el que s'ha avançat. I el futbol femení no para de créixer, any rere any. Això sí, pel camí ha hagut d'anar superant entrebancs, perquè no ens enganyem, de facilitats, cap ni una. Però el futbol femení ha demostrat que no és cap moda i que ha arribat aquí per quedar-se. El bon joc desplegat pel Barça i les fites que han aconseguit les culers han ajudat a fer créixer el futbol femení a casa nostra. I no només això, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León, Irene Paredes i companyia han contribuït a construir una societat més justa, més igualitària i amb més oportunitats. Ara, triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista. Les noves generacions hi somien, però això és perquè ara, les més petites, també tenen referents on emmirallar-se. Anys enrere, això era impensable, i el fet que ara sigui així només demostra el pas de gegant que ha fet el futbol femení els darrers anys. Parlem un segon de xifres. La temporada 2017-2018 eren 10.245 les jugadores federades. 10 anys després, la xifra s'enfila a les 24.423, la qual cosa suposa que actualment hi ha 14.178 noies més que juguen i se senten futbolistes. Malgrat aquest creixement, encara falta molta feina per arribar a una igualtat total. I aquí, les administracions tenen un paper cabdal. Són ells qui han de vetllar perquè tothom tingui les mateixes oportunitats i invertir des de la base per tal que totes les nenes que venen darrere puguin gaudir de l'esport rei.

0: Triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista, no ens enganyarem. La tarragonina Laia Gurrea ho està fent realitat a base d'esforç, d'un talent innat i una gran capacitat de superació. Aquesta setmana hem baixat a veure el mar i a parlar una estona amb ella, dies després de rebre una altra notícia que segur que recordarà tota la vida. L'any vinent continuarà vestint la samarreta blaugrana.
1: Laia, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans de començar a parlar de futbol, parla'ns una mica de tu. Qui és la Laia?
2: Doncs em dic Laia Gurrea Estradé, tinc 14 anys i visc a Tarragona.
1: Entre les teves aficions i el futbol, com van ser els teus inicis? Què recordes?
2: Doncs vaig començar a la Riera, jugant amb nens, amb amics meus. Després me'n vaig anar al tècnic futbol, al CUSA, i seguidament vaig estar al Cambrils.
1: I des de sempre ets portera. D'on neix aquesta passió de voler-te posar sota pals?
2: Doncs, en general, el futbol neix de veure mon germà, els seus entrenaments, els seus partits, i doncs, veient els porters de l'equip de mon germà, doncs, vaig dir un dia, vull ser portera. I doncs, vaig apuntar a una escola de porters i vaig jugar com a portera.
1: Com et definiries a nivell futbolístic?
2: Doncs jo em considero una bona portera, però a base de treball doncs, vull ser molt millor i millorar.
1: Uh-huh. Has dit que has entrenat en diferents equips, però què has après de cada un i amb què et quedes de tot plegat?
2: Doncs abans d'entrar al Cambrils sí que és veritat que era molt petita, però si m'he de quedar amb algú, me quedo amb el Cambrils, que vaig estar uns 5 anys i vaig tindre molta sort d'estar en uns bons equips, amb un molt bon staff i vaig aprendre molt.
1: De sobte, la nit de Reis, reps una trucada inesperada. Qui et va trucar i què et van dir?
2: Doncs va ser molt raro perquè me van agafar els meus familiars a casa meva, m'han sentat una cadira i van fer una rotllana i jo vaig dir, què passa? Perquè mai fèiem això, no? I de sobte m'obren els ulls perquè me tenien tapada i veig una trucada del meu entrenador i l'entrenador va començar a explicar-me doncs, que ho estava fent molt bé aquella temporada i que el Barça m'havia citat per entrenar amb ells.
1: Tu esperaves o algun cop havies pensat en que t'agradaria jugar al Barça?
2: Home, des de petita sí que és veritat que el meu somni sempre ha sigut jugar en aquest gran club i al final és el Barça, però no m'ho esperava.
1: I què és el primer que vas pensar o què se't va passar pel cap quan veus la trucada?
2: Doncs el primer que vaig pensar va ser, Laia, si has aconseguit això, pots aconseguir molt més. Treballa que ho aconseguiràs.
1: El primer entrenament a la ciutat esportiva suposo que és un somni per qualsevol persona que li agrada el futbol. Com et vas sentir? Estaves nerviosa?
2: Doncs no estava nerviosa perquè al final sé que si m'agafen per entrenar és perquè ho estic fent les coses bé. I jo la veritat és que no soc de ficar-me nerviosa. Jo una vegada estic allí i dic, Laia, fes el que saps i a partir d'aquí fer les coses.
1: Com va ser el moment que et diuen, Laia, et volem la temporada que ve vestiràs de blaugrana. Què penses o amb qui és la primera persona que penses?
2: Doncs sí que és veritat que he de donar gràcies a tots els meus entrenadors i tots els meus pares perquè al final si estic on estic és gràcies a ells. I doncs, què vaig pensar? Doncs, a fer-ho el millor possible.
1: De sobte comences a debutar, comences a jugar amb el Barça. Què recordes del dia del debut?
2: Què vaig pensar? Doncs, abans d'entrar al Barça sí que és veritat que me van citar per anar a fer un torneig amb un equip ja format del Barça. I la veritat és que doncs, van ser uns dies molt d'esto. I no sé, sí que és veritat que no estava nerviosa, però era tot molt raro, no? Al final, vestida blaugrana és, no sé.
1: Mm-hmm. Ara comences la tercera temporada al Barça. Si mires enrere, com ha canviat la Laia?
2: Doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica tot. Sí que és veritat que hi ha hagut coses que he tingut que canviar, com avui no puc anar aquí, avui no puc anar allà, i al final els entrenos, el anar fins allà, doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica això, però ho porto molt bé.
1: Perquè al final també el futbol és renunciar a moltes coses.
2: Sí.
1: En què has renunciat tu, per exemple?
2: Doncs he renunciat a vegades quedar amb amics, amb familiars. He hagut moltes vegades, com per exemple, ponts com per exemple Setmana Santa, que no puc estar amb els meus familiars i m'he d'anar a jugar a tornejos, però al final és el que jo, o sigui, prefereixo això que quedar.
1: Mm-hmm. Series capaç de quedar-te en un moment?
2: Home, tinc molts moments, però si m'hauria de quedar en un va ser el dia de Reis. El dia que m'ho van dir.
1: Abans ho deies, i de fet és una cosa que m'ha cridat l'atenció perquè més d'una vegada ho has comentat en alguna entrevista, que fins ara, a excepció d'un any, sempre he jugat en equips de nois.
2: Sí.
1: Com ho has portat això? Com és ser l'única noia en un equip?
2: Al final jo sempre he sigut una persona una mica molt oberta, molt sociable, i he tingut molta sort de conèixer a nens del meu voltant, del meu equip, que m'ho portat molt bé amb ells.
1: Sovint es diu que el futbol masculí és més físic i que el femení és més tàctic, sí, o més tècnic. Realment és així?
2: Home, jo crec que així. No vull dir que les noies siguin pitjor, perquè al final, per exemple, el meu equip som molt bones noies, que no és que el noi sempre sigui millor que la noia, o sigui, al final, a base d'esforç, cada un pot ser millor que l'altre. Sí que és veritat que els nois és tot més, un joc més ràpid, més físic, sobretot.
1: Suposo que amb els teus companys d'equip no, però no sé si t'has sentit mai infravalorada o has escoltat algun comentari a l'agrada que t'hagi sentit una mica, no sé, que t'hagi fet sentir malament.
2: Bueno, al final sempre hi ha gent de tot. Al final, a mi el que me diuen les persones no m'afecta. Sempre estic per el que s'ha d'estar i al final que la gent digui el que vulgui.
1: Ets molt jove, però el futbol femení també ha evolucionat en aquests últims anys. Tu, des de dins, com ho has viscut?
2: Doncs és veritat que fa uns anys darrere el futbol femení amb ara ha canviat molt i espero i esperem totes les noies que volem jugar aquest esport que vagi avançant.
1: Ets aquí a Tarragona, concretament del Serrallo. Com veus el futbol femení aquí a la demarcació?
2: Home, sí que és veritat que a poc a poc el Camp de Tarragona està evolucionant. Hi ha molts clubs que estan apostant molt pel femení i la veritat és que està molt bé. Hi ha uns quants clubs que ho fan molt, molt bé.
1: Per anar acabant, digue'm, una referent i un desig.
2: Doncs sí que és veritat que els meus referents sempre han sigut els mateixos, els porters del Barça. Sí que és veritat que tinc preferències com Catacó i Sandra Paños en el seu moment. Doncs per mi són els meus referents perquè al final, de la manera que treballen, de la manera que s'esforcen, que obtenen els seus objectius, a mi la veritat és que són els meus referents i m'agradaria molt seguir els seus passos.
1: I un somni?
2: Un somni, debutar al primer equip.
1: Escolta'm, Laia, moltes gràcies per l'estona. I estic segura que d'aquí a poc et veurem.
2: Gràcies, ojalà.
0: Anem acabant, però abans des d'aquí volem fer un agraïment especial a totes les pioneres, les que van obrir el camí, però també a les generacions que actualment estan lluitant per canviar un món que, malauradament, encara està molt masculinitzat. Han parlat dins els terrenys de joc i han alçat la veu quan ha calgut. Són l'exemple per totes les generacions que venen, i en venen moltes. El relleu està més que assegurat, i m'atreviria a dir que el futur està en bones mans, sens dubte. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat, en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

Hola, què tal? Jo sóc l'Eduard Gené i això és Swing de Comarques i en aquest capítol conversaré amb la Laura de Castellet. Música, divulgadora, historiadora, il·lustradora, una dona del Renaixement, per dir-ho així, i amb ella parlarem del so de les campanes, de la Garrotxa, la seva terra, però també de Sant Just d'Ardèvol, el Solsonès. Parlarem de la música medieval, de la dona en època medieval, dels trobadors, del so de les campanes i de com es comunicaven les torres de guaita en època de moros i cristians. I acabarem tocant junts el cant de la Sibila, una versió molt breu, una ràdio edit especial. Jo al piano i ella a la veu. Quedeu-vos fins al final.

0: Marques, un podcast d'Eduard Jané.
1: Què tal, Laura? Com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
1: Vens de... D'on vens? D'on vens de...
2: Ah, avui vinc de casa.
1: Vens de casa. No has anat a l'Empordà o a la Seu o a la Cerdanya? O...
2: No, sóc bastant itinerant i això, ara, en aquests moments, tinc una pota a l'Empordà, sempre tinc una pota a la Seu d'Urgell i Cerdanya, és dir, però visc al Solsonès.
1: I això ho portes bé quan has d'estar fora un temps o ets molt d'estar...
2: Home, això m'ho puc permetre perquè no tinc fills, així de senzill. Depèn de quin tipus de vida portis, doncs això no ho pots acabar fent. I, per tant, doncs és això, soc persona molt lliure, molt ocellet, però va bé de tenir un quartel general on t'hi trobis bé, no? On et sentis acollit i diguis, avui torno a casa.
1: Doncs anem a conversar amb la Laura Castellet, que és qui sentiu, i ho farem per les tres seccions habituals del programa. I la primera, bàsicament, és els teus orígens, la teva família, els mestratges, d'on vens, amb aquesta secció que es diu Tradició Personal.
3: Tenim swing, swing de comarques. Tenim swing, swing de comarques.
0: Tradició Personal.
1: Tradició Personal és un breu recorregut pels teus orígens, pels teus primers mestres o inquietuds, o aquelles persones que en un inici van marcar-te o van... encara que sigui subtilment, però et van, d'alguna forma, il·lustrar un possible camí. De petita he llegit que posaves versos a les músiques dels trobadors, no? Com a afició adolescent. No? Aquesta potser és una de les teves tasques de vida, no? El fet de posar-li so a la música medieval.
2: Sí, jo diria que poso banda sonora el que anem coneixent com a vida medieval, no? Jo tinc tres potes de vida. Una d'elles és l'estudi i la divulgació de la història, especialment medieval, però em dedico a la divulgació creativa de diversos períodes i diverses qüestions. Després hi hauria la música, que s'ha anat centrant també en medieval, sempre és un període que m'ha interessat molt. I després tinc una altra pota, que és la meva pota professional de base, que és la il·lustració. Uh-huh. I també m'he acabat especialitzant molt en fer il·lustració o disseny per divulgar aspectes de la vida medieval. Per tant, tot va al capdavall a la divulgació, no? Jo sempre he estat una mica una rara avis a tot arreu on he estat, però sóc com el bufó de la cort, sóc un personatge divertit, agradable. Oi, guita, què fa la Laura? Oh, fa dibuixets! Oi, va en bicicleta! Ara estava molt en bicicleta, però quan jo tenia 16 anys no hi havia ningú que anés en bicicleta, ni per una ciutat, ni viatjant en bicicleta pel món. Per tant, de coses rares n'hi ha moltes i tampoc no venien d'aquí. Però, per exemple, a casa meva hi havia... una col·lecció de discos, que en el seu moment va ser tota una revolució, que era l'Antologia Històrica de la Música Catalana. Uh-huh. I, per exemple, últimament, que s'ha parlat molt de la Montserrat Torrent, organista excelsa d'aquest país i que encara als 93 anys continua tocant a l'orgue, va fer tots uns enregistraments de tots els orgues de països catalans, etc. I dintre d'aquella col·lecció hi havia un disc que va marcar moltíssim tota una gent i tota una generació d'un grup que es deia Ars Musicae, uh-huh, i que van fer un disc que es deia Del Romànic al Renaixement. Jo em posava aquell disc recurrentment. O sigui, anava al tocadiscos quan no hi havia el meu pare. Ah, hem de parlar de tocadiscos, no de Spotify. I agulla, nyiqui-nyic, nyiqui-nyic, i aquell era un disc que, vés a saber per què, m'atreia moltíssim. Uh-huh. I si sabies que hi havia alguna cosa de música medieval, doncs havia anat a escoltar-ho i era una música que em fascinava molt. I potser el que em continua agradant d'aquesta música és que té uns paràmetres diferents dels que coneixem ara, no? Uh-huh. Que es mou amb una altra línia de pensament, simplement.
1: I abans parlaves d'aquest... Ets el bufó de la cort, per dir-ho, o som els músics, al final.
2: Sí.
1: Però al final, la història és inclús els trobadors, el bufó és el que acaba sobrevivint. Vull dir que acaben... A la cort acaben tots morts, menys el que toca la lira, no?
2: Sí. Sí.
1: És una manera de passar desapercebut el fet de cridar l'atenció com, com a bufó, no? O
2: sigui, a nivell laboral, com que sóc autònoma, vol dir que vas tastant a tot i a tot arreu. Si hagués estat profe d'institut, que hagués pogut fer-ho tranquil·lament, doncs hagués acabat amb una feina molt implicada, però més rutinària i segurament amb una depressió al cap d'uns anys, i ara estaria pensant en la prejubilació. I no és el cas. Estic pensant en reinventar-me sempre de nou. I sí, no sé si és ben bé això, el bufer de la cort o l'autònom, però...
1: Bueno, els autònoms ens agraden.
2: Les aventures.
1: Doncs anem a parlar de l'ofici, no? De l'ofici al que et dediques, que són varis, des d'il·lustració fins a divulgació, fins a la música, fins a la història, amb aquesta secció que es diu Bèstia de Carn.
0: Bèstia de càrrega.
1: Anem a parlar una mica del preu a pagar per dedicar-te a lo que et dediques, i dels beneficis, evidentment. Aquests oficis que fas de músic, d'il·lustradora, de divulgadora, que són oficis artesanals, no són oficis industrials, diguem, mai estan al centre de res, sinó que demanen... són més aviat perifèria en el sistema on vivim ara, no? Però, en canvi, demanen una constància i una dedicació i un treball absolut, i tenen una inseguretat econòmica notable, no? La pregunta, que és la pregunta estrella del programa, és: a què creus que has hagut de renunciar, o que estàs renunciant, o que ja has renunciat, en el pla vital o en el pla material, per poder ser això, el que ets, un artista lliure, una persona que es dedica a lo que li agrada, i concretament en el sector de la cultura?
2: Segurament el que sé que he renunciat i no m'hagués agradat renunciar és a una mínima estabilitat econòmica. Això és el que em pesa més. És cert, com t'he comentat abans, doncs, que no tinc fills, en aquests moments no tinc parella estable, però això m'ha vingut per diverses circumstàncies de la vida. No és una renúncia a la qual m'hagi posat la vida artística, no? Però, evidentment, doncs, quan tens parella, aquesta parella t'ha d'entendre.
1: Sí.
2: Si no entén aquesta vida rara, malament rai, no? I això va per un altre... No ha estat una renúncia expressa, i si hagués volgut tenir fills, per exemple, doncs ja els hagués tingut i ja m'hagués muntat la vida amb això. I, evidentment, també hagués tingut una altra estabilitat econòmica, per una altra banda, perquè si no te'n surts. No tindria, crec jo, que no tindria per què ser que l'artista fos tan precari. Ahir mateix vaig fer, al vespre, una xerrada que acabava amb audició sobre el cant de la Sibil·la, i en el seu moment, quan m'ho van proposar, em pagaven una misèria. I els hi vaig dir, diu, teniu sort que sóc una doctora en història i no un serraller, perquè si no us arruïno. Dic, jo cobro un mínim de tant per xerrada. Val, cap problema, espero que ho pregunto a la Junta, i oi tant. Però els hi has de recordar a la gent que tu aspires a cobrar com un electricista. I això ha estat continu i ha estat sempre, fins i tot a l'època de les anomenades vaques grasses. A veure, hi ha gent que entra en uns circuits, però que són comercials, no tenen per què ser especialment artístics. Però fins i tot gent molt, molt, molt consolidada, i veus que a vegades s'ha d'estar barallant per dir, no, és que jo porto tot un equip de tècnics, porto un cor, porto una orquestra, porto no sé què, i això costa tant.
1: I tant, sí, sí.
2: I a tots els àmbits això és molt, molt difícil, i per tant, ser artista, almenys en el nostre país i en el nostre entorn, comporta una renúncia econòmica, que vol dir també una renúncia a inversions en aquesta mateixa professió.
1: Clar.
2: No hi ha una regulació d'una mena de sindicat amb el qual puguis facturar, per exemple. Ara els pagesos s'estan queixant de la burocràcia que arriben a tenir, però quina burocràcia no té un mestre, un sanitari, o els autònoms, que devem guanyar en burocràcia, no?
1: Sí.
2: No tenim dret a una baixa... És tot una precarietat que no tindria per què ser-hi. I, per tant, hi he hagut de renunciar a contracor.
1: Anem a parlar dels beneficis, també, perquè si no estaríem aquí, suposo, que és... aquesta vida també et porta cada dia en un lloc diferent, amb un... No, a vegades no ho penses quan estàs treballant en una cosa que t'agrada molt, de dir, hòstia, quina sort d'estar en plena el meu temps amb això i vivint aquest moment.
2: Sí.
1: I el coneixement, i el coneixement que atresores, també. Perquè mentre tu ho fas, un altre s'ha fet professor d'institut, però així, no? Per...
2: No, i a veure, i un professor d'institut també, si vol i és bo, també se segueix formant i està contínuament transmetent a gent.
1: Sí, però jo em referia més en el fet de que estan més en un lloc de treball fixe, no? Treballes per algú, en canvi, potser el fet de poder treballar per tasques o encàrrecs o et porta, no?
2: Sí, et porta a conèixer entorns molt diferents. A vegades tens la sensació... Mira, ara hi ha un ajuntament que m'ha demanat de fer una versió teatralitzada del no sé què, del castell. Llavors, m'han agafat a mi, perquè a part de que faig la il·lustració del fulletó per no sé què, mentre hi hagi no sé què, faré la música de fons amb no sé quants instruments... I és una feina molt variada, molt, molt creativa. Et dona a conèixer una realitat tremenda, unes relacions humanes molt, molt riques. I realment... sobretot a través d'aquesta banda sonora històrica, però a través de les meves diferents implicacions laborals i d'interessos de hobby, que tot es barreja malauradament una miqueta, però acabes descobrint moltes maneres i creixent contínuament. No? El benefici d'un ofici com aquest és que mai et quedes estancat.
1: No, i al final també tens un coneixement, tens un know-how, que diuen els anglesos, que és això, que al final et creixes tu amb la pràctica, no? Estan allà, vull dir que no és tan fàcil ara posar-te a fer el que fas tu. Hi ha un bagatge darrere de molts anys.
2: Sí, sí, has de tenir molta flexibilitat, sempre els ulls molt oberts, digue-n'hi cartera diversificada, si ho vols dir en paraules de màrqueting, però sí, sí, evidentment, acabes tenint més flexibilitat que un empresari de borsa.
1: Respecte a la sonoritat de l'època medieval, que és allò que domines bé, has comentat en algun lloc que les músiques de l'estament popular, o els sons, més aviat potser, són força desconeguts, i en canvi els dels poderosos, els del clergat o aristocràcia, són molt més coneguts. No? Llavors, què ha perdurat més fins avui dia que coneguis d'autors, músiques, instruments, coses relacionades amb aquests estaments més poderosos que són els que hi pagaven al final, o coses més relacionades amb...
2: A veure, parlant d'època medieval, hi ha un entorn... L'època medieval es classifica no amb classes socials, com entenem ara, rics i pobres, sinó amb estaments, que bàsicament és església, estament militar i aristocràcia i poble. No? A l'església s'hi concentrava el coneixement filosòfic, el coneixement tècnic, acadèmic, sobre la música. I és molt interessant, molt, molt, molt, molt. I l'església podia ser permeable. O sigui, una persona que pogués ingressar en un monestir aprenia la part acadèmica formativa de la música i després la podia passar en un altre àmbit, no? Però de cara al que és la música popular, per exemple, per centrar-ho en alguna cosa concreta, en una anècdota i que ho entenguem, tot al llarg de l'edat mitjana es troben moltíssim flautes fetes amb os, flautes d'os, a vegades es troben fragmentades o senceres, i hi ha qui es pensa que tindran tots els forats, 6, 7, 8, els que siguin, però resulta que la majoria són flautes bastant llargues, fetes amb ossos de voltó, d'oca, de cigne o alguna cosa així, i que es toquen amb la mà esquerra, per tant, un flabiolet llarg, que es toca amb una sola mà. I veus que els forats estan disposats de manera que els toquis amb l'esquerra, no amb la dreta. Per tant, no és que sigui un flautista esquerrà. No, és que aquella flauta es toca amb l'esquerra. Per què es toca amb l'esquerra? Perquè amb la dreta puguis fer una percussió i una mateixa persona tingui melodia i ritme per una dansa. Això encara existeix, es diu flabiol i tamborí, i està a la cobla. Per tant, ha arribat, ha pervingut, i a tot el món, el nostre món cultural, en un sentit molt ampli, és bona part d'Europa i del Mediterrani, també part d'Àsia, hi ha influències africanes. Més enllà, la cosa ja ve d'una manera molt rara, no? Però a l'època medieval tant tenim influències d'Escandinàvia com del Marroc, com d'Armènia, per dir-ho així. Aquest seria aquest àmbit més ample. I en tot aquest espai hi han flabiols i tamborinos. Hi han flabiols tocats amb la mà esquerra. No sempre apareixen amb la iconografia, perquè els senyors això no ho toquen.
1: Clar.
2: O com a molt el dia que es barregen en el poble i han d'anar a la festa de no sé què i surten els gegants i surten en Flabiol i Tamborino. Ara ens ho estem carregant, això, perquè ara que he dit els gegants, tots els gegants van acompanyats de gralles. Mm. I fa dos dies encara s'anava en Flabiol i Tamborí. A Solsona encara n'hi ha de Flabiol i Tamborí.
1: Sí.
2: Però ha desaparegut moltíssim de tot arreu. I és una base medieval i que encara estava pervisquent.
1: Yeah.
2: I ens l'estem carregant perquè la música popular és l'acordió diatònic i la gralla valenciana. Dius, home, hi ha altres coses, no?
1: Perquè ara que parles de la música trobadoresca, és una música únicament cortesana, o aquestes cançons...
2: És cortesana, però segons quines cortes... És d'una cort petiteta, que és diferent. Mm. O sigui, no és el mateix la Casa Reial que el castell de no sé. I, per tant, això entrava en aquesta petita aristocràcia que podia ser més propera al poble. Per exemple, hi ha escrits que diuen que ha vingut tal juglar, ha cantat les cançons de tal trobadors... I tothom s'hi ha divertit molt, els homes i les dones, i el servei del castell, i els soldats i la cuinera.
1: Mm-hmm.
2: Per tant, aquesta gent, doncs mira, t'aixugues les mans en el davantal i te'n vas a la festa que fan els senyors, et quedes allà a la porta, però també participes d'aquesta transmissió. El mateix juglar, si només s'havia de guanyar la vida amb el senyor del castell, seria més pobre que un autònom del segle XXI.
1: Clar, però això anava a dir que els juglars tenien un circuit de concerts i de sales i de clubs sí. bastant extès a Occitània o Catalunya, vull dir que...
2: Sí, sí, sí, aquí exactament igual que Occitània, nord d'Itàlia, és aquest continuum cultural. I, evidentment, de petites corts n'hi havia moltíssimes. Ara, aquell mateix juglar, quan sortia de la cort, se n'anava a la plaça.
1: Mm-hmm.
2: Segurament a la plaça feia un repertori i a la cort en feia un altre. Algunes coses es barrejaven. Hi ha cançons que les pots fer aquí o es pots fer allà, però n'hi ha que no. Per tant, sí que hi pot haver unes... En el cas de la música trobadoresca, sí que hi ha algunes músiques, tant música com poesia, que són molt rebuscades, molt intel·lectuals, mm-hmm. i que has de tenir un previ coneixement de tot això, que no vol dir que tots els nobles tinguessin aquest coneixement.
1: Clar.
2: També hi ha escrits, doncs, soc tal juglar, he anat a tal castell, que sé que hi ha gent molt ben ensenyada, que hi ha ben entesos, i, per tant, faig aquest repertori.
1: Mm-hmm.
2: O he anat a cantar això, i hi havia gent maldient, que no ho han entès, i que, per tant, m'han criticat.
1: Això hi és, com a document.
2: Sí, sí.
1: I què són? Com, bueno, dietaris, no? Però vull dir que són com cartes o...
2: No, a veure, tant podem tenir la mateixa música, la mateixa poesia trobadoresca que parli de situacions pròpies.
1: Aquestes, sí.
2: O, a veure, tens moltíssimes poesies. Clar, poesia trobadoresca tenim una quantitat brutal amb una varietat molt bèstia. I tant pot ser que et diguin cantaria aquesta cançó amb el so de tal altre, pam, ja et donen una informació. I vinc a cantar-la aquí, en el castell de no sé què, on sé que la senyora i les dames m'entendran. I els que no m'entenguin, que es facin fotre.
1: Mm-hmm.
2: Però vol dir que els altres no t'entenen, no? Hi pot haver, dintre de la mateixa poesia, aquest tipus d'explicació. I sí, també pots tenir literatura que s'hi refereixi. Evidentment, has de saber destriar una mica llegir entre línies, però... concretament de l'entorn de la transmissió trobadoresca. Sí, sí, tenim molta, molta informació.
1: Podria citar, si jo les desconec bastant, les dones i la música medieval? Hi ha autores medievals o... Em podria citar algunes i explicar breument què és el que feien?
2: En general, les dones tenen els seus àmbits de veu. Si els volem veure o no és una altra cosa, el que et deia abans. I depèn de... A la que hi ha un punt que pot ser un altaveu perquè una dona s'hi expressi, s'hi expressa. Hi ha espais en què la dona no s'hi pot expressar. Puto. Hi ha espais que són exclusius de dones. Només falta que els anem a buscar. En el cas de la música trobadoresca, el que eren els trobadors, hi havia gent d'estaments bastant variats. Hi havia eclesiàstics que feien música trobadoresca, la majoria eren gent de la petita aristocràcia, podia haver-hi gent de l'alta aristocràcia, com els mateixos comtes reis catalans, que molts eren trobadors.
1: Mm-hmm.
2: Segurament eren més dolents, però bueno, els hi reien les gràcies perquè tocava, però vaja, també n'hi ha de bons. bons. I també hi podia haver, jo què sé, des d'un mercader ric que havia tingut accés als estudis, però que no deixava de ser de l'estament dels treballadors.
1: O gent com el Marcabru era d'origen més humil, no?
2: El Marcabru aquest era humilíssim. Aquest era un músic, o sigui, un intèrpret. L'intèrpret era un joglar que sabia fer bé el seu ofici. Hi ha qui sap serrar fusta, hi ha qui sap tocar una viola. És exactament la mateixa consideració, no? I com a joglar podia passar a trobador. El cas de Marcabru és molt significatiu. Però també hi podia haver altres trobadors, doncs, que fossin això, gent d'oficis, el fill d'un palleter, el fill d'un mercader, que doncs, els ha acabat interessant aquesta activitat. I s'hi han dedicat i han tingut un accés a l'escola, a la formació musical, diversos àmbits o el que sigui. En el cas de les dones trobadores que coneixem, les conegudes amb el nom occità de trobairits, però se'n pot dir trobadora, trobairits vol dir trobadores en occità, totes són membres de la petita aristocràcia. Per tant, són gent que ha rebut una formació, que té un espai, un altaveu, i el fan servir. I seran de més o alt rang nobiliari, però no deixen de ser personatges de l'aristocràcia. Les trobadores se circumscriuen molt en un moment determinat, finals del 12, principis del 13, i en una zona molt concreta a l'interior de la Provença. A Catalunya no hi ha dones trobadores, com tampoc no n'hi ha a la Gascunya, ni n'hi ha a Aquitània, ni n'hi ha al nord d'Itàlia. És només en aquella zona i en aquell moment. Es va posar de moda i va sortir. També hi ha compositores eclesiàstiques. Actualment s'ha posat molt de moda, perquè és així, Hildegarda de Bingen. Jo vaig començar a estudiar i a cantar Hildegarda de Bingen fa potser 15 anys i no la coneixia ni Déu. Penso que ni Déu se'n deurien recordar d'ella. I, en canvi, ara s'ha posat exponencialment de moda. Ha estat una cosa, i me n'alegro perquè és un personatge realment atractiu. Hildegarda de Bingen no deixava de ser de l'alta aristocràcia, una persona amb molt de caràcter i amb una capacitat intel·lectual brutal i, entre d'altres coses, compositora de... no exactament de música litúrgica, perquè com que era dona no podia compondre música litúrgica, però sí música paralitúrgica, amb la qual té composició lliure, però eclesiàstica. La música trobadoresca, encara que comparteix els mateixos paràmetres, les mateixes estructures de la música religiosa, però és música lliure. No has de fer un himne, un antífona, un... No, pots fer el que vulguis amb uns poemes que tenen una estructura. Hildegarda fa el mateix amb, doncs, el que en deia, cançons, sinfonia, que alegraven, adornaven els oficis de la comunitat on estava. I, evidentment, era l'abadessa. És la persona... única, de l'anterior al segle XVI, de qui coneixem més obra personal. I és una dona. I va arribar a compondre un centenar de cançons i una òpera sencera. Òpera entre cometes, evidentment, perquè és del segle XII. Però és una peça amb un desenvolupament nus i desenllaç que dura una hora. I això no coneixem ningú més de l'edat mitjana que ho fes, no?
1: Clar.
2: Ho va poder fer Hildegarda perquè estava en un entorn realment molt propici i perquè era de l'alta aristocràcia i perquè era l'abadessa del seu monestir. Però, com que va tenir aquest altaveu, ho va poder fer tranquil·lament.
1: Doncs, després d'aquesta conversa sobre el medieval, les dones, la música, l'ofici, anem a parlar una miqueta del territori. Anem a parlar de la terra de Marc.
3: Swing de comarques i patinting, fet de nostàlgia, de triomf.
0: Terra de Marca.
1: Bé, doncs anem a parlar de... En aquest bloc parlarem de la Garrotxa i del sud del Solsonès. Bàsicament són els dos llocs que ara mateix, que jo sàpigui, hi tens uns vincles especials. Tot i que vas néixer a Barcelona, la teva família té vincles amb Sant Joan de les Fonts, a la Garrotxa, i per tant Sant Joan segurament és la teva pàtria petita, el teu petit país. És on voldries ser enterrada, a Sant Joan, per exemple? No és una Ostres, pregunta que es passi molt habitual.
2: Sí, no me l'esperava. No ho sé. Que les meves cendres vols...
1: Clar, la Laura de Castellet viu a Sant Just d'Ardèvol, sí, també, i aquests cementiris de poble petit són encantadors. O sigui, jo els trobo increïbles, que són del tamany d'un menjador. Jo ho dic amb una cançó, això.
2: Sí.
1: Que són del tamany d'un menjador i és... A ser enterrat en aquest lloc així ha de ser magnífic.
2: Jo realment, jo em sento del centre nord de Catalunya i Pirineu. Qualsevol d'aquests espais m'hi puc sentir com a casa.
1: Catalunya vella.
2: Sí, més o menys. Barcelona no deixa de ser la Catalunya vella. Per exemple, vaig viure una època al Maresme, li tinc molt de carinyo, però no ho sento a casa meva. En canvi, tinc molt vincle i he treballat i he viscut a la Seu d'Urgell, i encara que jo parlo més a la gironina, aquí m'he calmat una mica, sí. i no parlo amb la E, però em puc sentir de la Seu tranquil·lament, no? Depèn, hi ha tot un àmbit que me'l puc sentir molt meu, i, evidentment, doncs Sant Joan les Fonts, no de les Fonts, Sant Joan les Fonts, que és una població absolutament industrial, és pràcticament una colònia industrial. És on hi havia les arrels familiars, on hi havia els avis, i, per tant, jo em sento d'allà, encara que, evidentment, ara el vincle ha canviat molt, el poble ha canviat molt. Per exemple, quan jo era petita, vivíem molt a la vora de la fàbrica, i en aquells moments la fàbrica tenia una sirena que sonava 3 vegades al dia. Jo sento una sirena i m'emociono. Perquè és el meu paisatge sonor, no? Ah. I sabies que fins que no senties el... no et podies llevar. O al migdia, per exemple, senties... i al cap d'una estona... tots els homes de la fàbrica de paper passaven pel carrer davant de casa perquè pujaven els que vivien més amunt, i les dones de la fàbrica de filats baixaven els que vivien més avall, i tothom es creuava pel carrer.
1: Podríem dir que la sirena de la fàbrica és qui et va portar a fer després una tesi sobre les campanes de la Garrotxa, no? I tota aquesta...
2: El concepte de paisatge sonor, jo sempre ho lligo amb la sirena. Yeah. Sí, hi ha paisatges que hi ha sons que són teus, i sí, ve d'aquí.
1: Actualment vius a Sant Just d'Ardèvol, que és un poblet on només hi vius tu, pràcticament de forma permanent.
2: Sí, després hi ha...
1: que està al sud del Solsonès, que està, i això trobo que és bastant fascinant del teu cas, que està just en el que era la terra de ningú o terra de rei abans d'arribar a la frontera amb el món musulmà, que és la vall del riu Bregós. Tu has estudiat, tens una tesi molt interessant sobre com es comunicaven les torres de guaita que hi ha al voltant d'aquesta frontera per fer un crit d'alarma en cas d'atac, des de Vallferosa fins al castell de Cardona o sí, més enllà. Clar. Tu, quan et lleves al matí i estàs allà a Sant Just, en el teu imaginari encara estàs en aquell... O sigui, estàs a la frontera aquesta.
2: Hi ha una cosa que has dit que posaria en dubte, que dius, aquesta terra de ningú. Tota aquesta zona, al sud del Solsonès, Segar, la zona, per exemple, de l'antic municipi de Llanera, que ara està dintre de Torà i és el que ha permès a Torà d'incorporar-se al Solsonès, etc. Tota aquella zona hi ha més tombes altmedievals que empadronats avui dia. Això de que no hi vivia gent...
1: Bueno, però terra de ningú, en el sentit de que era el terme de dir-li, vés aquí a viure, però jo no et protegeixo. El rei devia dir... Jo no et protegeixo de...
2: Any 805. Hi ha un document del bisbe d'Urgell que li diu amb un eclèctic, fes a favor de tornar a la Seu i tornar-me a aquesta església on tu has anat a predicar dintre del comtat d'Urgell al límit de la seva frontera. Està controladíssim. I això és Sant Cerny de Llanera, eh?
1: Vale.
2: I Sant Cerny de Llanera és cristià i pertany al comtat d'Urgell i al bisbat d'Urgell claríssimament. Quan se n'hi va un heretge i funda un monestir en allà, xato, torna cap aquí. Torà és musulmà. I claríssimament musulmà. I el castell de l'Aguda és musulmà. I el castell de Vallferosa, ens agradi o no ens agradi, està dintre el comtat d'Urgell, als límits de la seva marca. Per tant, hi ha llocs que les fronteres poden ser més esponjades. En aquest cas, El que està esponjat és des de la sortida de Torà fins a la peixera de Llanera. Mm-hmm. No molí, eh? Mm-hmm. Exactament on comença... Bueno, pot,
1: o sigui,
2: pot
1: la frontera
2: ser,
1: és molt ajustada, llavors.
2: En aquest cas, sí, hi ha llocs que pot ser molt més dispersa, però en general a Catalunya no, la dispersió no dura gaire, eh? I això que deies, i és una part interessant dels meus estudis, clar, ja començo estudiant els instruments... o els objectes sonors, com poden ser les esquelles o els corns, doncs que no són instruments pròpiament dit per fer música, no? Dic, molt bé, ja tinc un corn, agafo una banya de vaca, li tallo la puta, tururururu, o corns de ceràmica, perquè en arqueologia se'n troben de ceràmica, val, i els refatges, no sé què, tururururu. Molt bé, ara veig que sonen. A quina distància sonen? Mm. Què hi ha en aquesta distància? Per tant, és... no només fer l'objecte, sinó veure quin ús té aquell objecte en el seu entorn. Si no, no té sentit.
1: Clar.
2: Va, doncs anem-ho a provar. El primer que vaig fer és allò, posar-me un punt, pa-pa-pa, fins allà, WhatsApp, em sents? Sí, té sentit en aquí, no té sentit allà. Dic, això ho hem de fer amb una línia d'avís. I una de les que he estudiat més, doncs perquè hi visc, és des de la frontera fins al castell de Cardona, que era el primer lloc que estava preparat per tenir un exèrcit i poder, doncs, en cas d'un avís d'atac, poder repel·lir aquest atac. I llavors he anat fent allò, tot un estudi d'aquesta línia, o sigui, els avisos no van seguint la frontera en paral·lel a la frontera, més aviat la van cosint, no?
1: Uh-huh.
2: Evidentment has d'avisar cap a dintre. No et serveix de res avisar la torre que hi ha a Calaf, perquè no t'entraran per Calaf, t'entraran per Ardèvol.
1: Clar.
2: I, per tant, has d'avisar els de Llanera, els d'Ardèvol, els de Casa Cremada, els d'Anglarill, fins a arribar a Cardona.
1: Clar.
2: I clar, aquí hi ha tot un estudi sobreposat de diversos conceptes, des de trobar restes arqueològiques en castells, veure com estaven fets aquests corns, ja fossin de banya o de ceràmica, restituir-los.
1: Mm-hmm.
2: És un exercici, de fet, d'arqueologia experimental, no? En aquest cas d'arqueomusicologia o arqueosonoritat.
1: Uh-huh.
2: I, aleshores, buscar-te una colla d'amics que vulguin formar part de l'experiment, tu en aquí, i a veure. I veure, doncs, quines distàncies sonores et permeten avisar-te d'una banda a l'altra, quan trigues, si d'un punt a un altre no et sents, què hi ha pel camí? I, per tant, he anat a parar molt amb toponímia de l'avís.
1: Mm-hmm.
2: Quan tens una muntanya que es diu el Puig Cornador, doncs resulta que és des d'on es cornava i a vegades està entre un castell i un altre.
1: Uh-huh.
2: I és un punt clau per poder-te sentir.
1: Clar. I de quant

0: Hòstia.
1: És molt ràpid. Linealment són més de 30 quilòmetres, eh?
0: Sí, sí, riu-te'n d'internet.
1: Exacte, ara que hi ha cobertures. El dia que et falla la cobertura tardes més i tant.
0: El WhatsApp has d'obrir el telèfon, veure si te l'han enviat, en canvi això és per oïda, hòstia, estan dient alguna cosa.
1: No, i més en una zona en què, per exemple, hi pot haver molta boira.
0: Clar,
1: per tant, un avís visual...
0: Visibilitat, sí, sí.
1: Pot ser que no funcioni. Intermig hi ha un canvi de vessant. I, per tant, segons quins sons o quines visualitats has d'anar molt al tanto, molt estudiadet per on passa. Està molt ben estudiadet.
0: Clar. Bé, doncs, realment estaríem parlant molta més estona, però hem arribat fins aquí amb Laura de Castellet, a Swing de Comarques, i ara anem a... Espero que no et posin un compromís el fet de que ara anem a tocar conjuntament, jo al piano, tu a la veu, el cant de la Sibila, a piano, que és el piano de cua i veu, que és un instrument, el piano, un instrument romàntic, no? Barrejat amb música antiga, llavors és... bueno, pot ser que el sindicat de músics medievals posi una reclamació, però bueno, esperem que no sigui així.
1: La Sibila viu, si viu, i es reinventa el segle XXI, cap problema.
0: Avui farem una Sibila més romàntica.
1: Amb dues estrofes, eh?
0: Amb dues, si porteta, no, perquè no, ja ens hem allargat i no tenim més temps. Així que moltes gràcies per tot, Laura,
1: i
0: anem al piano, anem a tocar.
1: Fantàstic.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.
2: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

0: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
2: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de síndria o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: Les begudes saludables, com a alternativa a l'aigua, han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal seria

0: Hi ha les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs, també podríem posar doncs, fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable, també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí, podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important, i és que hem de vigilar beure aquestes begudes amb l'estómac buit, perquè ens pot donar una falsa sensació de que ens treu la set, però després és tot el contrari. Ens aporta una energia i després en volem més perquè no ens treu la set. La millor beguda per treure la set és l'aigua. I al contrari, les begudes alcohòliques ens deshidraten el cos. Llavors haurien de ser les mínimes possibles o evitar-les.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de màrqueting olfactiu. Mira, t'explico una cosa. El cos humà funciona amb els cinc sentits d'aquesta manera. Podem recordar l'1% del que toquem, el 2% del que escoltem, el 5% del que veiem, el 15% del que mengem i un 35% del que olorem. Ho sabies? Doncs això fa que les olors són molt importants per nosaltres. A mi, com a creativa, m'encanta el màrqueting i sempre em fixo com fan les campanyes de publicitat. I com retenim tant les olors, doncs aquest és un dels motius perquè moltes campanyes les dissenyen amb accions olfactives. Per exemple, a Corea, la franquícia de cafeteries Dunkin' Donuts volien potenciar el consum de cafè i dònuts en els seus locals. Van crear una màquina per posar en els autobusos i aquestes màquines tenien un difusor que desprenia l'olor a cafè i a dònut. Cada vegada que sortia l'anunci per la ràdio, la gent que hi havia a l'autobús sentia aquest olor. Per tant, relacionaves el que escoltaves amb el que estaves olorant i amb això van aconseguir arribar als objectius que s'havien marcat. Per tant, és una bona cosa. Tot el tema de l'olfacte l'hem de tenir en compte. Què ens passa quan passem per davant d'una pizzeria a les 9 del vespre i ens ve l'olor pizza? Doncs això, que despertem a la fiera. I què me'n dius de l'olor cotxe nou? Doncs també tenim el perfum que pots comprar i tenir sempre l'olor de cotxe nou. I saps d'on ve? Els pioners van ser la marca de cotxes Cadillac. Aquests cotxes tenen un olor molt particular que va crear aquesta tendència. I ja parlant d'olors, mira, t'explico que a Disney l'olor que més destaca en tot el parc és l'olor a crispetes. No és una casualitat, és una estratègia perquè els visitants consumeixin més crispetes i begudes. Així és que si vas a Disney, tingo en compte. Amb l'olfacte, la creativitat també es desperta. Agafa aire, deixa-la anar i somriu.

0: L'Hora del Podcast. De 6 a 7, L'Hora del Podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Something is coming. Something hungry for blood.
2: Així començava Stranger Things fa 10 anys amb el Mike narrant una campanya del joc de rol Dungeons and Dragons, un joc que ha ajudat els personatges de la sèrie i els espectadors a interpretar i identificar els enemics i els mons que han visitat. Però els germans Duffer, els creadors de la sèrie, deien això del joc.
3: We did a dabble in D&D.
2: Explicaven que havien jugat alguna vegada a Dungeons and Dragons, però que no en sabien gaire cosa, tenint en compte que és un element important de la sèrie. De fet, diuen que en un principi no havia de ser tan important. Havia de servir perquè els nens, mentre jugaven, veiessin punts de referència per parlar i per entendre què passava i ho feien a través del joc. Després, de mica en mica, va anar esdevenint una part cada vegada més gran de la sèrie. I el joc, Dungeons and Dragons, és un llibre. Primer cal llegir-lo, entendre'n les regles i després s'hi juga imaginant el món i les situacions que planteja un narrador i interpretant uns personatges que segueixen el seu rerefons, les seves capacitats i habilitats. Seria com una novel·la en viu. La sèrie no només parteix i s'inspira en aquest joc de rol, sinó que també l'ha fet encara més popular al llarg dels anys, fins al punt que l'editorial ha publicat versions del joc pensades per als fans de la sèrie. Però anem a altres audiovisuals relacionats amb aquest joc de rol. Els que ja tenim uns anys segur que recordarem aquesta cançó de la sèrie d'animació dels 80, Dragones i Mazmorres, que va tenir dues temporades i que es pot trobar a YouTube. L'any 2000 es va intentar portar el joc a la gran pantalla en imatge real, però va ser un fracàs de crítica i públic. El 2023 la cosa va anar molt millor amb Dungeons and Dragons Honor entre Ladrones, la podeu trobar a Prime Video, com també l'última proposta d'avui, el telefilm dels 80 El umbral del juego, amb Tom Hanks com a protagonista, el Robbie, desapareix després d'un episodi psicòtic durant una partida en una cova on confon la realitat amb el joc i creu que és realment el seu personatge. La història, de fet, està inspirada en el cas real de James Dallas Egbert III. La seva desaparició es va associar erròniament amb Dungeons and Dragons. I si voleu saber més sobre aquesta persecució i aquesta investigació i com tot aquest cas va ajudar a popularitzar inesperadament Dungeons and Dragons, podeu escoltar l'audiosèrie narrativa Dungeon Masters, amb el John Hamm de Mad Men com a protagonista. La trobareu a totes les plataformes de podcast, com Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
4: Sabies que...
5: Una curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors, com els cérvols, els cavalls i els antílops, neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen...
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu de Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també, obres a la 2 a Jorba, direcció Girona, en aquest cas, direcció Lleida, volíem dir, deixen un carril també tallat en aquest punt. I pel que fa a la política, Netanyahu ha rebutjat el pla de 15 punts per a Gaza anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha advertit que Israel no retirarà les seves tropes de la franja fins que Hamas estigui completament desarmat. El primer ministre israelià ha assegurat que algunes de les propostes nord-americanes són acceptables, però d'altres són inacceptables i ha remarcat que el seu govern no acceptarà cap retirada sense un desarmament total de Hamas. I la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sarah Hessen, ha defensat que l'espai Schengen no ha estat vulnerat arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que cap persona que va entrar irregularment de la ciutat autònoma ha arribat a la península. Hessen ha justificat, però, el restabliment temporal dels controls fronterers amb Itàlia per pressionar el país perquè també aixequi els seus controls amb Espanya. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació també d'estabilitat general. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I els Mossos han detectat un augment del tràfic il·legal d'animals, especialment de gossos, a través de l'AP7, amb bandes que els traslladen principalment de països de l'est per revendre'ls amb beneficis que poden multiplicar-se per 10 o fins i tot 20. La policia alerta que alguns arriben sense els controls sanitaris necessaris i poden desenvolupar també malalties, mentre la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona també centra bona part de la seva activitat en perseguir l'abocament il·legal de residus. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable amb núvols baixos a la Costa Daurada, també nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar de nou xàfecs dispersos i, de fet, també alguna tempesta.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que l'heu reconegut directament, s'ha utilitzat en anuncis de televisió, s'ha utilitzat per tot arreu, un tema que més enllà, no?, del suport visual que al final i comercial que al final se li ha donat, té entitat per si mateixa. Eren els anys 80, quan els Madness, aquesta formació britànica de ska i pop, treien, feien servir, no?, la seva cara més pop, més que no pas escatalítica, amb aquest tema. 1982, Our House. Un tema que ens parla sobre la nostra casa, diuen ells, la casa d'una família treballadora a l'Anglaterra, doncs, als anys 80. Explica la història del pare, de la mare, dels fills, no?, cadascú anant a la seva i, bé, cadascú, doncs, aixoplugat sota la mateixa casa. Una cançó que ja quedarà en la retina de tots aquells que van veure la sèrie Els Joves, i d'això parlàvem la setmana passada, perquè, doncs, apareixen els Madness tocant-la en directe en un episodi dels Joves que es deia Sick Malalts. Doncs vinga, entre moltes altres coses que us podríem explicar d'aquesta cançó Our House, que de fet avui ens du a lligar-ho amb el tema del dia. Parlem d'allotjaments en època de vacances. De si preferiu emportar-vos la casa amb vosaltres, no?, anant amb una autocaravana, una camper, sí, i a més us voleu complicar una miqueta més la vida, perquè, doncs, voleu muntar una tenda de campanya, voleu anar de càmping en les vostres destinacions, en les vostres vacances, o si preferiu la comoditat d'un sostre, un sostre de maons, no ho sé, un hotel, fins i tot, en què us ho puguin fer tot, o un apartament turístic d'aquests que surten més econòmics, especialment si sou una bona colla, si no, no massa. O preferiu una casa rural que us permeti moure's per l'entorn i també gaudir, no?, d'un tipus d'allotjament que normalment, doncs, és difícil que tinguem. És curiós la relació que s'estableix amb els habitatges que triem, amb els allotjaments que triem quan anem de vacances, perquè s'acaben convertint en un punt de comparació doncs molt interessant. A vegades, quan tornem a casa, després, no?, li donem més valor a la llar. Trobem a faltar la llar perquè no deixem d'estar fora de casa i, per tant, doncs, no tenim a l'abast totes les nostres coses, tenim lo justet i ja està. Per altra banda, acostuma a passar que quan arribes a casa després d'anar d'hotel o d'allotjament, trobes la casa molt, molt desendreçada, eh? Perquè, clar, allí tens tota mitja vida posada allí dintre i a l'hotel, clar, està tot netet i tot endreçat. I també no ens oblidem d'aquelles persones que realment, quan fan vacances, tornen a casa, perquè aprofiten per visitar el seu poble, la seva família, per tornar en aquell lloc on tenen la casa de veritat. El concepte d'habitatge, el concepte de casa, que ben fet, tindria moltes més cares de què parlar-ne, i una d'elles és l'econòmica, però d'això, això ja seria ja una qüestió una qüestió major, que ho deixaríem per un altre dia i segurament no ens faria somriure tant a primera hora del matí. Vinga, va, que saludem a l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Ai, comencem la setmana, no sé com dir-te, il·lusionats, però amb molta feina. Com ho teniu per Cardedeu? Sí. Quina sensació teniu?
1: La veritat és que es gira feina, sí. Ve una setmana intensa per motius positius, no?
0: Sí.
1: Però sí, sí, ve una setmana intenseta.
0: Molt bé. Doncs avui ja veureu que avui, demà i especialment dimecres, el programa es vesteix d'eclipsi. Anirem esquitxant temes que tenen a veure amb l'eclipsi, però de moment mantenim aquest que en principi és més general, no? Què preguntem concretament,
1: sí.
0: Aina?
1: Mira, avui parlem de l'allotjament, vale? Perquè quan pensem en vacances d'estiu, una de les primeres decisions que hem de prendre és on ens allotjarem, no?
0: Clar.
1: Hi ha qui no renuncia a la comoditat d'un hotel, qui prefereix desconnectar en una casa rural envoltat de natura, també hi ha qui gaudeix de l'ambient de càmpings i qui aposta per la llibertat d'una furgoneta camper per improvisar les rutes sobre la marxa i anar fent, no? Al final no hi ha una fórmula millor que una altra, tot depèn simplement de la manera com ens agrada viure els viatges a cadascú de nosaltres. Però aquest estiu hi ha un ingredient que fa que moltes persones hagin planificat les seves escapades d'una manera molt especial. Mm-hmm. I és que aquest dimecres 12, el cel ens regalarà un eclipsi solar, que és un fenomen astronòmic excepcional que es podrà veure, doncs, des de gran part d'Espanya i que ha despertat interès en moltes persones, d'acord? Llavors, això ha fet que alguns allotjaments situats en espais naturals, lluny de la contaminació lumínica, amb bona visibilitat, doncs s'hagin convertit en opcions molt buscades aquests dies. Llavors, avui el tema en si, en general, és allotjament. És a dir, si preferiu campers, hotels, càmpings, cases rurals... Però, com que tenim aquest fet de l'eclipsi, us ho preguntem enfocat al dia de l'eclipsi. És a dir, on us agradaria a vosaltres passar la nit de l'eclipsi? A una casa rural, per exemple, que podeu tenir menys contaminació lumínica, a una camper agafar i marxar on sigui... Llavors, el tema és aquest.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs ja està, envieu els vostres missatges, ja sabeu, a través de l'Instagram, no? Obert Vacances.
1: Exactament.
0: I també ens podeu anar seguint, i si no, per WhatsApp, que ens agrada molt que ens envieu àudios.
1: Ens encanten els àudios, així que tant per una via com per l'altra estarem encantats de rebre les vostres respostes.
0: Doncs vinga, a les 10 passem comptes. Aina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local,
0: amb Núria Cartanyà. Ja us dic que entre avui, demà i especialment demà passat, dimecres, parlarem d'eclipsi des de moltes vessants i ens ho farem venir bé perquè aquells continguts que habitualment us oferim a l'Obert per Vacances doncs tinguin aquest tint, no?, d'eclipsi solar total. Començarem parlant d'aquestes... de les ulleres inclusives, o com veuran, més que ulleres, com veuran l'eclipsi aquelles persones cegues, aquelles persones invidents, com viuran aquest dia tan especial. A la 11 ja s'ho han pensat i fins i tot han adquirit uns kits per tenir la sensació auditiva, no?, que els descrigui com serà l'eclipsi. Ara ens ho explicaran des de delta.cat. Per altra banda, també parlant d'ulleres, coneixerem un fabricant, un dels molts fabricants que hi ha d'aquestes ulleres especials i homologades. Com són? Què tenen d'especial els filtres? Com podem distingir-les d'unes ulleres que no són homologades? Penseu-vos una mica, depèn d'on les hagueu comprat, segur que no teniu dubtes, però potser depèn d'on les hagueu comprat, doncs encara podeu dubtar una miqueta de com han de ser, i sabrem també que això és interessant, com els ha crescut la demanda. Fabricants d'ulleres per l'eclipsi, un altre dels temes que ens ocuparan el programa d'avui. Com dèiem, us explicarem com s'ha vist afectat també el turisme rural pel que fa a aquesta jornada, aquesta diada tan especial de l'agost. Per altra banda, també donarem quatre pinzellades a dilluns, a dos dies de l'eclipsi, sobre com serà el dispositiu de trànsit per una jornada que es preveu amb mobilitat concentrada i fins i tot complicada. En temps de mar, canviarem totalment de tema. Això sí, parlarem de la tortuga careta, perquè no tot és eclipsi, tot i que els animals marins, jo crec que d'alguna manera o altra, tots els animals en general també ho viuran, però vaja, no serà el tema del mar a mar. Parlarem d'una altra qüestió, que és la tortuga careta. I en temps friki, aquest espai que ens ofereixen des de Vilafant i que ens donen idees, no?, de mangas, d'animes que ens poden agradar, doncs avui ens explica la història de Berserk, una història que, de fet, comença, arrenca, també, amb un eclipsi. I mira, els nostres tècnics, el Lluís, el Joan Maria, avui el Gabriel, que el saludem, a partir d'ara el saludarem cada matí també, jo us veig una mica com a embullats, com jo, no?, amb els pelos així, els cabells una mica desenfadats. Doncs a Premià de Mar avui ens direm com ens podem posar guapos, com podem arreglar-nos el cabell de cara a la jornada de dimecres, perquè l'eclipsi n'era moltíssimes fotos afegides i hem de quedar ben xulos a les fotos. Avui anem de perruqueria, d'estètica capilar. Comencem, doncs, el programa i ho fem com és habitual amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, també la fem a Girona, Girona FM, Pau Villafanya. Bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, bon cap de setmana. Heu passat o què? Caloreta?
1: Sí, home, encara sí, molta no? calor, però hem anat tirant.
0: Molt bé. Vinga, va, que comencem amb una notícia que ens va parlar de tràfic d'animals. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'AP7 i alerten que alguns poden portar malalties.
1: De fet, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals i que multipliquen per 10 o per 20 els beneficis un cop han venut normalment gossos, que és l'animal més freqüent. Es tracta de bandes que porten els animals habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'Estat. Toni Martín és el cap de l'URMA a Girona.
2: Pensa que els estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros, el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500, i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000 o 2.500 en funció de la raça. Entenc que el benefici és important. Multipliquen per 10 el benefici. Sempre hi ha baixes, perquè sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
1: En aquest sentit, la policia avisa que algunes d'aquestes bèsties podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que a vegades venen sense cap control.
0: Canviem de tema. Un home de 61 anys va morir ofegat dissabte mentre es banyava al mar endins a la zona de la platja de l'Estartit.
1: Sí, l'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre dissabte cap a les 6 de la tarda alertant d'una persona que estava surant a l'aigua a mar endins. L'home es trobava en una embarcació i es va llançar a l'aigua a nedar i no va poder tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan el van poder pujar a l'embarcació. Allà li van començar a fer les maniobres de reanimació i posteriorment el van traslladar al port de l'Estartit, on el SEM va confirmar que la persona ja havia mort.
0: I tanquem amb una notícia que ens parla de que Girona posa 41.068 sancions en un any amb els nous radars de velocitat.
1: Es tracta dels aparells ubicats al carrer de Barcelona, el del riu Güell, el de Pedret i a l'avinguda Josep Tarradellas. Precisament aquest és el que hi ha davant d'una escola, els Maristes, un punt on el volum de sancions no ha disminuït, com ha passat a la resta de punts de la ciutat. De fet, aquest aparell ha multat a 22.309 vehicles en un any, que suposa el 54,3% de les sancions posades. Entre el 13 d'agost i el 31 de desembre de l'any passat, aquest radar va sancionar 11.998 conductors que superaven els 30 km. Hora, mentre que entre l'1 de gener i el 31 de juliol ja se n'han multat 10.310.
0: Doncs amb aquestes xifres tanquem la connexió amb Girona. Girona FM, Pau Villafanya, moltes gràcies i fins demà.
1: A reveure.
0: Actualitat barcelonina també la que ens aporta Cugat Media. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comencem parlant de que el risc de violències masclistes creix durant els mesos d'estiu.
3: Sí, els canvis de rutina, la pèrdua del suport comunitari i l'aïllament de la víctima en són els factors principals. La coordinadora de l'associació Elia, Elisa Covelo, explica que sempre hi ha més risc d'una violència més greu en moments de canvis, com una separació, un embaràs o un postpart, o també les vacances, cosa que el Departament d'Igualtat i Feminisme corrobora. Argumenta que les violències masclistes són les mateixes, però les circumstàncies canvien. Covelo avisa que els infants també són afectats directes. Des del 2011, a Catalunya, més d'un centenar d'infants s'han quedat orfes per la mort de les seves mares víctimes de violències masclistes.
0: Passem a notícies molt més positives. La Conselleria de Cultura estudia impulsar una companyia nacional de teatre a més de la de dansa.
3: Al seu entendre, es tracta de projectes que tenen molta importància en cadascun dels sectors en els que impacta i s'ha de treballar bé. Sònia Hernández Almodóvar és la consellera de Cultura.
4: Fer estructures d'aquesta magnitud s'ha de treballar amb els sectors i, per tant, nosaltres ho estem analitzant. Dintre d'aquesta manera que tenim de treballar, que fa temps que des del Departament de Cultura està establerta, que és impulsar polítiques, però sempre amb diàleg amb els sectors corresponents a cada àmbit, doncs seguirem fent-ho de la mateixa manera. Per tant, doncs, hi ha molt per parlar. N'hem parlat de manera informal amb tots ells, però hem de fer un espai de treball per veure com hem d'articular tot això.
3: La titular de Cultura circumscriu la iniciativa a la voluntat de la Conselleria de donar un impuls a la creació, un dels eixos que considera que té el govern amb l'objectiu d'impulsar la creació per millorar la feina dels artistes.
0: I la manca de places de centre ocupacional al Maresme alarma familiars i gestors.
3: Sí, alerten que les places disponibles a centres ocupacionals del Maresme per a persones amb discapacitat està arribant al seu límit. De fet, la Fundació Maresme ha engegat una campanya de captació de fons per obrir un nou espai al curs 2027-2028. 2018, quan preveuen que s'hauran quedat sense places disponibles. El director de l'entitat, Albert Vidal, assegura que quedar-se a casa no és gens positiu per a aquestes persones. Als centres ocupacionals destaca que se'ls dona una alternativa de vida que inclou esport, creixement personal i activitat laboral terapèutica. La Fundació Maresme calcula que farà falta reunir prop d'un milió d'euros per fer realitat el projecte.
0: Tina Forés, moltíssimes gràcies des de Cugat Mèdia. Una abraçada i no marxis massa lluny.
3: Fins ara, Núria, que vagi bé.
0: I diem fins ara la Tina perquè ella ens portarà la notícia, la informació relativa al dispositiu de trànsit. Però, de moment, és hora de marxar cap a Lleida. Emun, Arnau Vilà, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Com afronta Lleida les hores prèvies a l'eclipsi total de sol?
5: Doncs mira, la previsió és que ja a partir d'avui es comença a intensificar-se l'arribada de visitants a la demarcació amb l'eclipsi com a principal reclam turístic. Segons les últimes dades, l'ocupació hotelera a Lleida se situa al voltant del 95%, molt pel sobre del 30 o 40% habitual en aquestes dates. Les poques habitacions que encara es poden trobar per la nit de dimecres tenen un preu mitjà pròxim als 162 euros, mentre que alguns apartaments arriben als 842 euros. L'efecte també es nota fora de la capital, especialment a les comarques situades dins de la franja de la totalitat, on l'oferta d'allotjament és més reduïda. Hotels, cases rurals i apartaments turístics afronten una demanda molt superior també a l'habitual. Tot plegat fa preveure una arribada important de visites durant les pròximes hores, amb el gruix dels desplaçaments concentrat entre demà i dimecres.
0: I una esllavissada al barranc del Puy de Linya ha provocat importants afectacions en un dels principals accessos al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
5: El moviment de terra i pedres ha arrossegat una gran quantitat de material fins a la zona d'aparcament i amb almenys 4 vehicles que hi havia estacionats. No hi ha hagut danys personals. Els treballs per retirar la terra i les pedres i recuperar la zona han començat aquest diumenge amb màquines retroexcavadores i personal del Parc Nacional, l'Ajuntament d'Espot, bombers voluntaris i l'estació també d'esquí. L'aparcament ha quedat tancat temporalment mentre es treballa per garantir que l'accés es pugui fer amb seguretat, tot i que la previsió és que avui es pugui reobrir una part de l'aparcament sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin. Tot i això, des del Parc Nacional demanen extremar les precaucions i recomanen als visitants evitar l'accés amb vehicle privat mentre es mantinguin les afectacions.
0: I encara un darrer apunt per explicar-vos que els bombers continuen buscant un parapentista belga de 56 anys. Va desaparèixer dissabte a la zona del Montsec d'Ares.
5: L'home s'allotjava en un càmping d'Àger i la seva dona va alertar des de Bèlgica després de diverses hores sense poder contactar amb ell. El dispositiu amb bombers, Mossos, drons i gossos ha rastrejat el Montsec per terra i aire, però de moment sense èxit. Els equips no han pogut confirmar si el parapentista va arribar a iniciar el vol i també investiguen la possibilitat que hagués volat fins a l'Aragó, on la recerca s'ha coordinat amb la Guàrdia Civil. En paral·lel, un altre parapentista de 30 anys ha resultat ferit greu a Fígols i a Linyà després d'impactar contra unes roques i ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: Moltíssimes gràcies a Emun des de Lleida. Arnau Vilà, una abraçada.
5: Que vagi molt bé, Núria.
0: Fins demà. Tanquem la ronda, també com és habitual, a Tarragona, a casa. Marina Pérez-Got, bon dia.
6: Bon dia.
0: La marca Tarragona es va consolidant entre les operadores. Per primer cop es comença a detectar interès per venir a l'hivern, no?
6: Sí, per les operadores de creuers, que no t'ho havia posat. La
0: ja,
6: marca
0: m'agrada.
6: Per si algú no ho entenia.
0: No són les de telefonia, són les de creuers.
6: Són les de creuers. M'agrada molt, així com has dit marca Tarragona. Doncs sí, a veure, anem a explicar-ho bé. Ja ha començat la temporada de creuers. Ja saps que a partir del mes d'abril, maig, comencen a arribar creuers aquí a Tarragona i han explicat que els mesos de juliol i agost han anat molt bé, però que la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre, que són els mesos més forts. El més novedós és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals.
7: Estem començant a veure que hi ha algunes peticions, poques, evidentment, però és algo que no havíem aconseguit fins ara i sembla que s'està movent algunes peticions per hivern. I això és molt interessant, perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, doncs que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, doncs, evidentment el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, no, doncs mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
6: Tot i això, de moment es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no previstos més enllà dels de la companyia MSC Cruceros que arriben cada divendres.
0: Repassem notícies d'altres territoris. Anem a Montblanc.
6: Doncs sí, l'Ajuntament de Montblanc ha demanat que Google Maps posi algun tipus d'avís sobre divendres i diumenges, i especialment a l'estiu, perquè l'aplicació i els navegadors dels cotxes, quan hi ha molt de trànsit, no recomanin passar per dins del nucli urbà quan aquestes retencions es troben a l'N240 i a l'AP2. També, a veure si ho dic bé, Babak Tafreshi, reconegut fotoperiodista, científic i col·laborador habitual de la revista National Geographic Society, visitarà Tarragona. Núria, ho visitarà aquests dies per immortalitzar l'eclipsi solar total.
0: Farà fotos des d'aquí.
6: Exacte, farà fotos des d'aquí, ja saps que és un dels llocs on millor es veurà, i Tafreshi és considerat un dels grans mestres mundials de l'astrofotografia i de la fotografia nocturna i paisatgística. I acabem al Delta de l'Ebre perquè els turistes accepten regulacions d'aparcament per protegir l'entorn, i un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que la satisfacció amb la visita és el principal factor que explica el suport dels visitants a mesures de restricció d'aparcament en entorns naturals.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta informació tan, tan escampada pel territori, Marina. Una abraçada.
6: Sempre fem territori. Fins ara.
0: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Vinga, va, que com ja sabeu, perquè ja us ho hem dit i ja ho sabeu, dimecres viurem a casa nostra un episodi extraordinari, astronòmicament parlant, un eclipsi solar total. Un episodi, un fenomen que sembla que no passa a Catalunya des de l'any 1905 i que tardarà uns quants anys també en què es pugui veure des de casa nostra. N'hi ha d'altres, d'eclipsis solars totals, però vist des d'aquesta manera, en la seva totalitat i a Catalunya, doncs això, encara tardarem uns quants anys. Tot plegat passarà entre 8:15 i les 9 del vespre, depèn d'on us situeu, no? I en funció de la ubicació, com dèiem, on us trobeu, en les hores prèvies hi ha molta gent es desplaçarà cap als punts on aquest eclipsi es vegi millor, perquè no es veurà igual a tota Catalunya. I on es veurà millor, bàsicament, serà el terç sud del territori. Per tant, es preveu molta mobilitat, tant el mateix dia com els dies previs. Volem parlar de trànsit. Ras i curt, aquesta és l'entrevista que teníem preparada. De fet, teníem preparada una entrevista amb el responsable, amb el director del Servei Català de Trànsit, amb el Ramon Lamiel. S'ha excusat, van de reunions aquests dies, estan acabant de modular el que serà, doncs, el dispositiu de trànsit, especialment, com dèiem, per als dies previs, però especialment per al mateix dimecres. Això vol dir que estan en plenes reunions i ja ens han avançat que el dimarts a les 10 del matí oferiran una roda de premsa, suposem que doncs, acaben de donar els detalls ja tancats de com anirà tot plegat. Però sí que una mica el dispositiu, la prèvia, per dir-ho així, no? El dispositiu a trets generals, ja el coneixem i ara us l'explicarem una mica, perquè tingueu en compte si sí o sí us heu de desplaçar, que de fet la recomanació és, si ho veieu des de casa, mireu des de casa, però si sí o sí us heu de desplaçar, doncs que tingueu en compte les rutes i les vies que poden ocasionar-vos menys embussos, menys problemes. En tot cas, tota la informació l'ha recopilat la Tina Forés, la nostra companya de Cugat Media. Tina, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Què sabem hores d'ara? Que això pot canviar, ja us dic, posterior a la roda de premsa, no?, de dimarts, de demà a les 10, però de moment, què ha dit el Servei Català de Trànsit sobre com serà aquest dispositiu?
9: Sí, ja donaran més detalls, però mira, de moment el que et puc dir, que no és tampoc cap secret, és que l'autopista P7 serà l'eix principal de mobilitat durant aquesta jornada i, per tant, en la que preveuen que hi haurà més congestió en segons quines hores, no? Com sempre és aquesta AP7, i davant d'això, una de les mesures principals que han pres és el de recomanar a la població que utilitzi doncs, vies secundàries, no?, per poder distribuir aquests desplaçaments segons la destinació d'observació de l'eclipsi. En aquest sentit, les vies que ells donen com a alternativa. Per una banda, la C25 i la A2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent. D'altra banda, la AP2 per accedir a zones d'observació com podrien ser Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades. I la A7 i la N340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Però què passa, Núria? Mm-hmm. Que d'altra banda també es preveu un augment significatiu del trànsit en diverses vies secundàries properes a les zones d'observació.
0: Clar, totes aquestes que has dit
9: Exacte.
0: Totes, no? Vinga.
9: De retruc. No, no, clar, la N340 i la 7 són unes de les que es preveu que també hi hagi aquest augment significatiu. D'altra banda, la 27 a l'Alt Camp, la N240, el que seria Conca de Barberà i Ponent, i la T11 i N420 a la zona de Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
0: Tinguem clar això, són les vies que enllacen les poblacions d'aquest territori, del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que clar, sigui per als cotxes, els vehicles que podem venir de Barcelona o de Girona, o d'altres punts, o sigui per la mateixa població que es mogui per aquí, es veuran implicades. Penseu que és al Camp, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que seria la nomenclatura general, però a partir d'aquí les comarques més afectades serien el Camp, Conca de Barberà i Ponent, Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra d'Alta. Molt bé.
9: Clar, i a més aquestes recomanacions d'utilitzar vies alternatives a la P7 no només fan això des del Servei Català de Trànsit, sinó que també desplegaran tot un dispositiu especial, no, el que comentàvem, amb diverses mesures per tal de facilitar i acompanyar la mobilitat derivada d'aquest eclipsi.
0: Clar, vull dir, ells pensen que aquestes vies estaran a rebentar, no? Llavors, què faran? Com ho arreglarem, això, una miqueta?
9: Doncs mira, per una banda, ho reforçaran amb tot el que seria senyalització. El que volen fer és un reforç de la informació a peu de carretera a través d'aquests panells de missatges variables, fixes i mòbils.
0: Sí.
9: I també el que volen fer és instal·lar senyalització específica per guiar una mica aquests conductors cap als punts d'observació, de manera que els hi sigui més fàcil, si desplacin, tinguin més indicacions per arribar més fàcilment cap a aquests punts de destí. Alhora, també, aquest dispositiu, el que es farà en coordinació amb altres departaments, com per exemple els Mossos d'Esquadra i policies locals, és fer controls als accessos de les zones observació. Mm-hmm. També faran patrullatge intensiu estàtic i dinàmic per distribuir els fluxos d'entrada i sortida per diferents itineraris, tot plegat per evitar col·lapses i estacionaments indeguts als vorals.
0: Per tant, esteu ben atents als panells, als missatges, no, extraordinaris que aquell dia hi siguin, als senyals, especialment jo crec que els panells luminosos els podran utilitzar molt bé, i sobretot a les indicacions de tot aquest personal, segurament us faran canviar la ruta. No, esteu preparats perquè us facin canviar la ruta, perquè potser l'entrada per on volíeu entrar, doncs no, us haureu de desviar del camí. Bueno, i qui sap si acabareu amb un destí una miqueta diferent d'on podíeu, d'on preveieu anar. Tot depèn de la fluïdesa del trànsit i tot plegat.
9: Mm. Mentre al final acabin dormint o en tenien reservat, ja...
0: Bé,
9: ja
0: això, clar, és que jo crec que amb això ens hi trobarem, i aquesta serà la pregunta del dia, no? Jo no puc passar per aquí, però si jo tinc l'habitació aquí, no?
9: Exacte.
0: Veurem com s'hi arriba, però en tot cas és això, hi haurà moltíssims agents, no? Mossos d'Esquadra, policies locals, que aniran direccionant de manera que no es faci un coll d'ampolla, que no se'ns faci un embut allí. Escolta,
9: correcte.
0: I els accidents, Tina, perquè jo crec que algun accident serà inevitable.
9: Sí, bueno, quan hi ha un augment considerable del trànsit, no, també pot ser que es donin accidents a la carretera, més probabilitat, i que això, per tant, provoqui retencions. I en aquest cas, una altra de les mesures que es posarà en marxa és un reforç del dispositiu de grues per a retirar possibles cotxes, no, possibles incidències, i també es farà patrullatge i vigilància aèria, sobretot a les vies de l'AP7 i a la zona de l'Ebre.
0: Què passarà amb aquestes vies, amb tots aquells vehicles que normalment hi circulen, que siguin vehicles pesants, camions, i que encara entorpirien més, eh? És un dia laboral, dimecres. Què passarà
9: doncs,
0: amb tots aquests vehicles?
9: Amb aquests vehicles també hi haurà restriccions. Estem parlant de vehicles pesants a mercaderies, transports especials, vehicles que transportin mercaderies perilloses. En concret, aquests camions no podran circular per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona en sentit sud, ni tampoc per la N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar, també en sentit sud, entre les 5 de la tarda i les 12 de la nit. A més, també es preveuen limitacions de circulació per als vehicles de transport de mercaderies en general, i els autobusos amb una massa màxima autoritzada igual o superior a 7.500 quilos. Aquests vehicles el que hauran de fer és circular obligatòriament pel carril dret, sense poder efectuar avançaments, i amb una velocitat màxima de 80 km per hora a la P7. Les limitacions s'aplicaran en tots dos sentits, entre Ulldecona i el Vendrell, des de les 2 del migdia i fins a les 12 de la nit.
0: Ara us ho estem dient així com de carrereta, com molt, molt, molt directe. Hi ha moltes dades. Jo us recomano recomano que us poseu el podcast de nou, eh? Que us torneu a escoltar.
9: Sí.
0: Que l'Obert per Vacances queda enregistrat i, per tant, el podeu descarregar de la web de qualsevol de les vostres ràdios locals. I res, us torneu a posar el podcast i aneu apuntant. En tot cas, el missatge, i ara donarem més dades, però el missatge, ja ho veieu, és si podeu evitar fer carretera, molt millor. Molt millor. Zones que es preveuen més afectades, més o menys ja ho hem dit, però hi ha punts especialment calents, Tina.
9: Sí, evidentment, Terres de l'Ebre i Prades.
0: On es veurà Prades.
9: Sí, Prades.
0: És que
9: també.
0: Prades l'estan liant parda, eh?
9: Sí, eh? Ja ho explicareu
0: sí,
9: vosaltres.
0: Sí, ja ho explicarem demà.
9: Exacte. Doncs sí, el Delta de l'Ebre és un dels punts en què es preveu una afluència més elevada de visitants i per aquest motiu s'establiran regulacions de trànsit específiques als accessos de diversos municipis de la zona, com podrien ser l'Ampolla, l'Aldea, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i la Ràpida. I Prades, que ho comentàvem ara, han habilitat zones d'aparcament i itineraris a peu per arribar als espais d'observació. I, a més, s'establiran regulacions de trànsit a Alforja i Vilanova de Prades per facilitar l'accés i evitar retencions.
0: A Prades us explicarem demà amb una connexió en directe que establirem des d'allà, però és un dels punts més calents. Ells, des d'aquest cap de setmana, ja que estan com de festival, festival de l'eclipsi, amb activitats prèvies, ves que hi ha un observatori i, de fet, les muntanyes de Prades són un lloc privilegiat per veure l'eclipsi i, per tant, es preveu això, que sigui un dels punts xulos, però també problemàtics en aquest sentit de volum de població. Tina, ja per acabar, que ni tu ni jo som especialistes i el que direm segurament serà molt lògic, però val la pena, doncs, acabar amb quatre consells que resumeixen o que per posar en valor totes aquestes dades que hem donat, que ens diuen des del Servei Català de Trànsit també a nivell de recomanacions.
9: Sí, mira, simplement coses molt lògiques, eh? Planificar el trajecte amb antelació si és que ens hem de moure, consultar una mica l'estat del trànsit abans de sortir i, sobretot, seguir les indicacions tant a peu de carretera dels agents i del personal organitzador i prioritzar sempre la informació oficial i la senyalització existent a la carretera.
0: Tina Forets, des de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies per aquesta posada a punt de lo que és la informació de trànsit, el dispositiu de trànsit per l'eclipsi, i estarem molt pendents de si hi ha alguna actualització de darrera hora a tot plegat arran de la roda de premsa que ens convoquen demà a les 10. Gràcies, Tina, una abraçada.
9: Adéu, Núria, que vagi molt bé.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Doncs seguim parlant de l'eclipsi i ho fem ara des d'un altre punt de vista. L'eclipsi inclusiu. Milions de persones mirarem al cel el dia 12 per veure aquest eclipsi total de sol. Però com pot viure un eclipsi aquelles persones que no poden veure? En aquest sentit, l'ONCE ha impulsat diferents mesures per fer que l'eclipsi sigui més accessible i segur també per les persones cegues. I tot plegat, aquest eclipsi inclusiu, ens en parla Diana Mar, de DeltaCat.
10: La resposta no passa necessàriament pels ulls. La baixada de temperatura, els canvis en els sons de la natura i la sensació de l'aire sobre la pell també formen part d'un fenomen que enguany la tecnologia permetrà experimentar d'una manera nova a les persones cegues o amb baixa visió. Fran Sánchez, director de la ONCE a Reus, ens proposa començar per una cosa tan senzilla com deixar de pensar només en els ulls.
11: Una persona cega o deficient visual pot gaudir de lo que és un eclipsi pues no utilitzant la vista. En la descripció d'una altra persona, que es faci la descripció, però també pues, se pot sentir a través de la pell, perquè clar, el sol, la qualitat del sol que ens arriba és diferent, amb els sons que ens arriba de la naturalesa que tenim al nostre entorn, es viu l'aire, que diuen que pot baixar fins a 10 graus, és viu bé, utilitzant altres sentits.
10: Clar, però en un eclipse, per exemple, la oïda com s'utilitza? Sí que parlaves de la sensació a la pell perquè se preveu que hi haurà una baixada de temperatura.
11: Inclús ens han comentat que a vegades se fa aquest aire que es produeix abans de ploure, que baixa la temperatura i surt aquest aire que ens arriba abans d'una pluja, i tot això se sent a la pell, se sent a l'oïda, diuen que si estàs en la naturalesa per uns instants queda com adormida i després quan torna el sol se reactiva, i és viure-lo a través d'aquest sentit.
10: A Reus, la previsió és disposar de 12 dispositius, alguns dels quals es podran connectar a sistemes de so perquè l'experiència sigui compartida. S'espera la participació de més d'un centenar de persones vinculades a la ONCE. I és precisament aquí on la tecnologia deixa de ser només una ajuda tècnica i es converteix en una eina d'inclusió.
11: Pues aquest dispositiu que ens han presentat en uns tallers que van fer a les diferents agències de l'ONCE és l'iSong, que és un dispositiu que té una tecnologia que transforma la llum en so i fa que, la, diguéssim, va canviant el so de més greu a més agut en funció de la llum. És un to molt harmònic i, sobretot, el que permet aquesta tecnologia és gaudir de l'eclipse en temps real. Una persona cega, una persona evident, perquè els dos a l'hora.
10: Diguéssim que realment ens trobem davant d'eines totalment inclusives, no?
11: Sí, moltes vegades pensem, quan parlem de barreres arquitectòniques, amb barreres físiques, però també hi ha barreres que són, no són físiques, però que són també molt importants, que és el tema de la cultura, de l'oci i de gaudir, perquè, en definitiva, el que busquem és que tothom pugui gaudir de lo mateix, tingui una discapacitat o no. I és superimportant que quan parlem d'accessibilitat, d'integració, pensem d'una forma més àmplia, no només en barreres en físiques, sinó en barreres que tenim per accedir a la cultura, a l'oci, al gaudir d'espais com aquest, que serà un aconteixement únic i irrepetible, està dintre de 150 anys. És una forma innovadora, també, i amb les noves tecnologies cada vegada més podrem fer que tot això sigui més inclusiu.
10: Havies viscut una experiència similar, perquè, te faig la pregunta, tu tens un dèficit de visió, no?
11: Sí, un dèficit molt important de visió, i tinc una resta de menys d'un 0,5% i de naixement, i jo, per desgràcia, no he viscut mai un aconteixement com aquest. O sigui que serà tota una experiència.
10: Suposo que molta emoció, no?
11: Sí, molta emoció, perquè, bueno, us ho han explicat i, bueno, penso que és una forma també de viure un aconteixement que no es repetirà. I si ho pots gaudir amb els teus, doncs meravellosament bé.
10: Hi ha una advertència que també afecta les persones amb restes visuals mínimes. Els ulls s'han de protegir igualment durant l'observació. La implicació de la ONCE amb l'eclipse també ha tingut un altre vessant, la seguretat. L'organització ha distribuït gratuïtament ulleres homologades a través dels seus venedors i venedores. Segons explica Sánchez, inicialment se'n preveien 200.000, però finalment se n'han distribuït unes 250.000 a Catalunya. El 12 d'agost, durant uns minuts, el cel canviarà. Alguns ho veuran, altres ho escoltaran, ho notaran a la pell o percebran com canvia l'entorn.

0: Doncs ja sabeu que l'eclipsi també pot ser inclusiu, i això ens ho ha explicat des de Delta.cat la nostra companya Diana Mar. Va, que seguim endavant, i encara us hem d'explicar altres qüestions que tenen a veure amb el que, no el que passarà dimecres, sinó el que ha passat aquest cap de setmana. Avui no tenim podcast casteller, aquest tan xulo que ens porten cada dilluns des de Ràdio Ciutat de Valls, però sí que li hem de donar a l'Eric Rosique, sisplau, sisplau, sisplau, que ens expliqui doncs, com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, encara que sigui un apunt de dos minutets. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Diada, encara dura el Firagost a Valls, i heu tingut diada aquest cap de setmana?
1: Encara dura la Firagost a Valls, sí. No ha sigut aquest cap de setmana, però sí que és veritat, Núria, que hem de fer aquest apunt, perquè és la diada més important de tota la setmana, a més també era important per saber com estaven les colles dels xiquets de Valls, i fem l'apunt, perquè no vam poder fer com l'apunt de, de la Firagost.
0: Perquè va ser com entre setmana, veritat, va caure entre setmana.
1: Exacte. Sí. Però era molt important perquè la vella venia d'una caiguda del 3 de nou en folre, a veure què passava, no?, amb la Firagost, però ens va portar una Firagost de gama extra, la vella que va descarregar el 4 a 9 net, que va dir aquí som, i per tant serà important per saber com arribarà el concurs, el 2 de 9 en Forre Manilles, el 7 de 9, i finalment el Pilar de 6, per tant la vella que va plantar una gran dia de la Firagost i que es marcarà objectius per aquest mes d'agost. I pel que fa a la jove...
0: Bueno, fa una mica sensació de que ja es van escalfant motors per aquest any de concurs de castells, eh? Això es nota. Per aquí, per la redacció, deien, és que és insultant, és que els fan tan fàcils.
1: I tant. Exacte. A més, va ser un 4-9 de postal, i per tant, és això, i la diada del 30 d'agost, a Vilafranca del Penedès, que també és un gran termòmetre casteller.
0: Sí.
1: I pel que fa a les joves, Núria, sí que és veritat que va fer una diada més prudent, perquè ja ens van dir que bé, va a causa de baixes, volien ser un pèl més prudents, i per tant van fer el 4-9 en folre, descarregava el gama extra amb el 2-9 en folre i manilles, i van intentar el 4-9 net, al veure que la vella el feia, doncs el van intentar, però li van dir cap a baix a l'enxaneta i va quedar en intent desmuntat i es van acomiadar amb el Pilar de 5.
0: Això passava al Firagost, però em sembla que a Llorenç del Penedès també hi ha hagut sarau aquest cap de setmana, aquí sí.
1: Sí, amb Llorenç del Penedès és on hem centrat l'actuació d'aquest cap de setmana, amb les joves, que també actuava Llorenç del Penedès, en aquest sentit portava el 3 i el 4 de 8, el 2 de 8 en Forra i el Pilar de 7, que també era important per les joves. També actuava la jove de Tarragona, que feia millor actuació amb el 5 de 8, el 3 de 9 en Forra i el 4 de 8 amb l'Agulla. La jove que ja està pensant, Núria, amb Sant Magí, que ja en parlarem molt, de Sant Magí, però ja està preparant aquest Sant Magí, i els nens del Vendrell que feien la clàssica de 8 amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. Per tant, actuació també tranquil·la pels nens del Vendrell.
0: Molt bé. Un apunt ràpid, Eric, que anem sense temps ara. Proper cap de setmana, on ens trobem per celebrar els castells?
1: Exacte, doncs serà dissabte, que podeu seguir-ho per les televisions locals i per la xarxa, la diada de la Bisbal del Penedès. Castells de Vilafranca, Colla Vella, Colla Joves i els Bous de la Bisbal. Per tant, 6 de la tarda, televisions locals, demà, que és una diada important aquesta de la Bisbal del Penedès.
0: Molt bé, doncs ens ho apuntem a l'agenda i dilluns en parlem. Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls, moltes, moltes gràcies.
1: A vosaltres, adeu.
0: I seguim avançant en continguts. La propera entrevista també ens porta a parlar sobre l'eclipsi i és una entrevista, jo diria, que molt especial perquè ens traurà de molts dubtes. Sabeu aquestes ulleres que tots tenim preparats per veure l'eclipsi, que ja ens han dit per activa i per passiva que han de ser unes ulleres homologades amb uns filtres especials que no serveix qualsevol cosa. Qui les fabrica? Jo crec que molta gent, molts fabricants hi ha arreu del món, però tenim una empresa aquí a Catalunya doncs que, sens dubte, ens pot donar doncs, el seu punt de vista i, sobretot, explicar-nos com els hi ha canviat el negoci, la fabricació, en aquests darrers dies. La companya Mariona Jerez ens en dona més pistes. Mariona, des de Ràdio Rubí, bon dia, de nou.
2: Bon dia, Núria. Bon, sí, avui
0: de nou,
2: nosaltres...
0: que és la primera vegada que connecto amb tu avui, eh? Ja no sé amb qui parlo
2: sí,
0: i amb qui
2: sí,
0: no.
2: Sí, sí.
0: Bon dia.
2: Avui és la primera vegada, sí.
0: Vinga, doncs som-hi.
2: Doncs mira, avui tenim amb nosaltres a José Crespo, de l'empresa Celestec, l'únic fabricant europeu d'ulleres d'eclipsi solar amb producció pròpia a l'Hospitalet del Llobregat, a Barcelona.
0: Ah, tenim a prop.
2: Sí, sí, sí. Llavors, José Crespo, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Hola.
2: Explica'ns una mica, ja s'acosta el dia de l'eclipsi a Catalunya. Com han anat les ventes? Encara hi ha demanda?
3: Uf, sí, moltíssima demanda. Bueno, ha estat una temporada sense precedents. Hem treballat a Blade Runner Event durant mesos, turns nocturns, caps de setmana. Pensa que bueno, hem subministrat a institucions governamentals, com Agència Espacial Espanyola, cadenes d'òptiques, marques d'hotels, planetaris, ajuntaments arreu de... d'Europa i sobretot a la franja de totalitat aquí a Península. I bueno, super, super, super dur, però bueno, molt gratificant.
2: I explica'ns una mica, què són exactament les ulleres per veure l'eclipsi? Com estan fetes i com et protegeixen els teus ulls?
3: Bueno, és intentaré no estendre'm un gran massa, no? Les ulleres, al final, per veure l'eclipsi, són un equip de protecció individual. Això és molt important que tota la població ho sàpiga, no? No és un simple gadget... que bueno, semblen una mica, no?

0: hem sentit per A i per B, no? Que jo crec que s'ha fet una molt bona campanya de conscienciació. Les ulleres han de complir la ISO 123122. Això és fundamental. Nosaltres, com a únic fabricant a Europa, vàrem dissenyar una lent que no sols bloqueja la llum infraroja i la ultraviolada, sinó que el que marca la ISO, nosaltres ho complim de l'ultraviolada un 29% més cops i 500 cops més la infraroja, amb la qual és un producte molt, molt, molt fiable. Però bé, bueno, mentre sigui un producte que bloquegi la radiació solar i no redueixi la llum, com és el cas d'unes ulleres de sol convencional, és perfecte.
1: Per nosaltres això de l'eclipsi és una cosa extraordinària, però vosaltres feu ulleres tot l'any i cada any, no? On les veneu? Qui les utilitza normalment?
0: Sí, bueno, s'utilitzen especialment per eclipsis. És cert que arreu del món hi ha bastants, depèn, no? Si és un eclipsi parcial, anular o total, com és el cas d'aquest any que el tenim aquí. I, bueno, nosaltres ens dediquem fonamentalment a això. Estem treballant aquí a l'Hospitalet per cobrir els tres eclipses que tenim, aquest any, el següent el 2 d'agost i el 28 al gener, no? I bueno, estem molt orgullosos de dir, estem fabricant un producte a casa, no? Pels de casa, i a més amb tota la qualitat i la certificació que es pot tindre, no, a nivell global. I, bueno, és una mica això.
1: I, digue'm, tens alguna recomanació sobre com utilitzar correctament aquestes ulleres de cara dimecres?
0: Sí, i tant. És super, super, super important que l'ús sigui perfecte, no? Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no, que les ulleres tinguin la ISO 123122. Super, super important. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no fer allò que és natural en nosaltres, no? Que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat, no? I allà ho veurem perfecte.
1: O sigui que primer hem d'estar d'esquenes al sol i després girar-nos, no?
0: És l'ideal perquè cap raig, cap radiació ens entri sense la ullera posada. És l'ideal, sobretot si estem en nens, fer que facin aquest gest de ei, em poso d'esquenes i d'on està el sol? Em giro i ho busco amb la ullera posada. Això seria l'ideal, l'idealíssim. Clar, després el que no hem de fer sota ningú concepte és: miro el sol, em trec l'ullera per mirar i torno a posar. No. Sempre amb l'ullera posada. En la part de totalitat me les puc treure perquè veuré la lluna tapant el sol i demés, però depèn dels minuts que tingui de totalitat. Me les poso de seguida quan torni a aparèixer la corona solar.
2: José, jo crec que tots anem molt en cura amb les ulleres i anem a última hora, pel que em dius, anem a última hora. Déu-n'hi-do. Però anem molt en cura i suposo que ja les tenim guardades i ben empaquetades. Però, escolta, alguna ullera... Es fan malbé aquestes ulleres? Vull dir, si han estat mal emmagatzemades o les tenim a la bossa de qualsevol manera, es poden arribar a fer molt bé? Hem d'anar en compte si quan les anem a utilitzar veiem que tenen alguna rascada o algun bony? Són sensibles fins a aquest punt? Són delicades o no?
0: No són tan delicades com es creu. De fet, el que deia abans, les nostres estan fetes amb tres capes de polímer, no? La base, que és la no la base, sinó la capa final és una aleació d'alumini, és un pols d'alumini, que el que fa és precisament això, protegir la lent, que realment no sigui

0: tan delicada, i per altra banda el que fa és que podem veure el sol en relleu i en taronja, que això és una cosa bastant, bastant innovadora, perquè normalment amb la típica ullera, no?, d'una sola capa de protecció, veus un disc pla blanc. Però bueno, això també té a veure amb la protecció de les ulleres.
1: I la gent que porti ulleres ja de normal, ulleres de vista, se les ha de posar pel damunt, s'ha de treure-les de vista, o això a gust del consumidor? Sí. Perquè, clar, digues.
0: Perdona. Sí. No, ens les hem de posar a sobre. Jo que porto ulleres, per exemple, sí. Per miopia, sí. Si volem veure amb claredat, ens les hem de posar a sobre de les ulleres o de les lents de contacte.
1: No hi ha problema que quedi algun angle obert, i ens matxaqui.
0: No, això hem de tenir cura, però bueno, les ulleres en si són bastant, bastant ampletes perquè ja pensem en les persones que necessiten posar-les a sobre.
1: Escolta, i l'endemà de l'eclipsi què fem amb les ulleres? Les guardem de record? Les llancem en alguna mena de dispositiu de reciclatge? Què aconselles?
0: Les nostres, per exemple, són quasi 100% reciclables perquè utilitzem papers FCC i coles en base d'aigua respectuoses amb el medi ambient, inocues, etc. Llavors, si obrim l'ullera i posem les lents i l'holograma al contenidor del plàstic, la resta es pot reciclar. Són un 90% reciclables.
1: El paper, doncs.
0: Però, bueno... Sí, exacte, el paper. Però, bueno, jo me les quedaria perquè són interessants. Tenim 3 eclipsis més vinent que podrem veure, sobretot a Catalunya ens recaurà l'anular, que és preciós, el gener del 28. I de fet, per mirar el sol amb seguretat, encara que no hi hagi eclipsi, ho podem utilitzar.
1: Ràpidament te pregunto, abans de tancar, no sé si ja has donat xifra, quantes n'heu arribat a fabricar? Per ara, per l'eclipsi?
0: Fabricant entre el nostre producte i productes personalitzats. De personalitzats hem fet uns 3 milions, més o menys, i del nostre producte, juntament, hem arribat als 7 milions, més o menys. Pensa que nosaltres tirem unes 300.000 unitats diàries i bueno, això més o menys estem en aquestes dates. Però bueno, ara quan acabi l'eclipsi farem tota la data i per saber-ne, no?
2: Ostres, doncs és realment una quantitat astronòmica. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, José Crespo, i, bueno, i empresa Celestec. I ara ja passarem a la següent part. Núria, t'ho deixo a tu.
3: Doncs vinga, tot meu. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada i fins aviat, companys.
1: 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Anem tancant, a poc a poc i ràpidament, de fet, també, aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Al tornar us explicarem coses sobre la tortuga careta. Us parlarem d'un manga, també, i com ens hem de posar guapos de cara a l'eclipsi. Anirem de perruqueria.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
8: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys 2 vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
9: Salut activa.
10: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental, és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que els nens i els adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta també Pedro Duque i la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de tres globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments encara situació tranquil·la, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també obres a la 2 a Jorba, direcció Lleida, també deixen un carril tallat en aquesta via. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet, relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació d'estabilitat també general. I el pàrquing del Prat de Pierrot, principal accés a aigües tortes per esport, reobrirà parcialment avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada que hi va haver per les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels quatre vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura, com dèiem, total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc continua encara bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable, amb núvols baixos a la Costa Daurada i també nuvolades de cara a la tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar xàfecs dispersos i també alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. També es preveuen precipitacions aïllades a l'interior, especialment a les Terres de l'Ebre, que en alguns punts del Pirineu Occidental i també prop del Massís del Port, on podrien ser també localment abundants. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Les nits no moren mai, com sempre. Ens anem de festa en aquesta connexió que establim sempre a les 10 amb Ràdio Cardedeu. És Doctor Prats. Festa de, vaja, cançó, música de rebella, que en aquesta hora del matí ens entra molt, molt bé. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Bé, amb ganes de sentir què diuen els oients sobre la pregunta del dia. Avui els preguntàvem que ens expliquessin, no?, sobre habitatges.
1: Sí.
0: Vaja, on dormim quan anem de vacances i on dormim especialment, o on ens agradaria dormir arran de l'eclipsi del viatge que farem el dia 12. Dis-me, què diuen?
1: De fet, és això. O sigui, ens han enviat molta gent àudios sobre com els agradaria a ells o com viuran ells l'eclipsi, és a dir, quin és el plan d'allotjament que tenen. Així que, si voleu, comencem per l'Estela, que ens envia aquest àudio.
2: Molt bon dia, Obert per vacances. Doncs ja s'apropa el gran dia de l'eclipsi. Nosaltres ho tenim ja quasi tot preparat i hem decidit, en el nostre cas, anar-hi a una casa rural per gaudir-la amb els nostres amics i família i poder tenir un gran record d'aquest gran moment.
0: Molt bé. Això de les cases rurals ja veurem que és una de les opcions que triomfen, eh?
1: Sí, sí. Sí, home, al final pots anar allà amb els teus amics, amb els teus familiars,
0: clar,
1: amb qui sigui, no?
0: Té molta cabuda, no? I a més sí, està a la natura, vull dir que està
1: sí,
0: enmig. Molt bé.
1: I convida a fer un plan diferent, no? Un plan més extens, més de marxar, doncs, no sé, potser més dies i aprofitar-ho, no?
0: Sí, també, clar, clar.
1: També tenim la Dolors d'Arbúcies, que sí, ens diu això.
3: Bon dia. Pues a mi m'encantaria veure'l amb un descampat.
0: Pues mira.
3: Amb un descampat.
1: És bona.
3: Amb molta colla, amb molts amics i mirar-ho tot. Però també us haig de dir que em fa certa por aquest dia de l'eclipsi.
1: Què dius ara?
3: No em acaba d'agradar. Però bé,
0: ai,
3: veurem què passa.
1: A veure.
3: Ahir en Molina ja va explicar més o menys el que ens trobaríem. I endavant. Una experiència més abans d'anar-nos a l'altre barri.
1: Apa, aquí.
3: Vinga, bon dia.
1: Dolors, per favor, hem de ser una mica més optimistes, més.
0: Ah, jo vull saber per què li fa pena. Ah, no, pena no, m'ha dit que li feia com a por, eh? Sí,
1: sí,
0: per què li fa por.
1: Hi ha gent que li fa una mica de cosa. De fet, a Instagram,
0: sí,
1: la Núria Lázaro ens ha dit també que li fa una mica de cosa. Ha dit que ella no creu que el vegi a l'eclipsi.
0: Per què li fa cosa? Pel fenomen en si o per la gentada? A mi, per exemple, me fa una mica de recança per la gentada que ens podem arribar a ajuntar.
1: Sí, però jo crec que és més per un tema de que, tot i que hi ha molta seguretat amb les ulleres, hi ha gent que té aquesta certa desconfiança, no? Però bueno, ens hem de fiar dels experts, del que diuen, i ja està. Tenim també un àudio de l'Ània, que ens diu això.
4: Doncs mira, tinc la sort de que tenim família a Castelló, aleshores ho veurem des d'una casa familiar allà. Si no fos així, suposo que l'opció principal seria, doncs sí, haver intentat trobar solucions similars, o agafar alguna casa rural, o si no, una camper i intentar marxar a la muntanya, en algun lloc on no tinguem com edificis o qualsevol cosa que ens tapi l'horitzó. Però bueno, que per sort no hem tingut gaire problemàtica, sinó que això hem pogut parlar amb els nostres familiars, anirem a Castelló, i allà en principi s'ha de veure amb visibilitat de, o sigui, s'ha de veure 100% l'eclipsi, igual que al sud de Catalunya. Per tant, és la millor opció que hem pogut trobar.
1: Que xulo. Home, doncs
0: sí,
1: és un bon plan.
0: És un superplan. Molt bé, molt
1: I
0: bé,
1: tant.
0: Molt bé. Home, és que la gent, hi ha qui s'ho ha agafat amb temps, eh?
1: Sí, sí, sí, hi ha gent que s'ho ha organitzat perfecte.
0: Molt bé.
1: Jo, clar, a l'estar per aquí, doncs hauré de veure, encara no tinc massa clar com ho veuré. Tu ja ho saps, Núria, com el veuràs?
0: No massa, però bé, aquí a Tarragona doncs hi ha 3 o 4 llocs habilitats, eh? Amb molta
1: clar,
0: gent a tots, però hi ha 3 o 4 llocs. La veritat és que hi ha per on triar. Per Ostres, això fins i tot no ha calgut ni reservar aforament, que hi ha
1: que
0: algunes
1: bé
0: poblacions on només hi ha un lloc habilitat i clar, s'ha hagut de limitar l'aforament, doncs aquí a Tarragona
1: clar,
0: hi ha diversos llocs i llavors, bé, i repartits per tot, per bastants punts de la ciutat, de manera que la població també es distribueixi.
1: Sí,
0: llavors,
1: sí, sí.
0: Llavors no ho
1: sí
0: sé.
1: Bueno, a veure, ja ens explicaràs el dijous, eh?
0: L'avantatge és que podrem dormir a casa, els de Tarragona. Això és un gran avantatge.
1: Clar, clar, nosaltres ho tenim una mica més complicat, però bueno.
0: Ja m'ho explicaràs tu també. Molt
1: sí
0: bé.
1: Seguim amb els àudios.
0: Ah, sí, digue'm.
1: Sí, en tenim un més, vale, del Jordi de Banyoles, que ens diu això.
5: Bon dia, Obert per vacances.
0: Hola, Jordi.
5: Doncs mira, jo tinc la sort de tenir un amic que és bastant, anem a dir, friqui del tema de l'astrologia i tal.
1: És xulo, eh?
5: I fa un parell d'anys es va comprar un telescopi bastant potent i sempre anem a casa dels seus avis, que està com a sobre un turonet, a prop de Banyoles, a veure tots aquests factors. No sé ben bé si ho veurem o si no, si ho podrem apreciar amb la màxima esplendor des de Banyoles, però això ho veurem en un lloc una mica apartat, evitant la contaminació lumínica, i el veurem des d'allà.
0: Doncs això està molt ideal. Bé. És ideal, imagina't, una casa amb els avis contents. Els avis se li omplirà la casa de gent.
1: Sí. I a més ho veuran amb un telescopi.
0: Clar, que allà també, tranquil·let.
1: Sí, amb molt el bé. Filtre solar que ha de portar, suposo, però superbé.
0: Doncs sí, jo és el plan millor, eh? Així amb poqueta gent, el pa amb tomàquet, m'imagino ja, la truita de patates, sí. Vinga, he de preparar. Molt bé. Doncs escolta, continuem, Aina, escoltant àudios o recollint algun missatge més que ens arribi d'última hora abans de tancar programa, sí?
1: Ah, exacte, molt bé.
0: Gràcies, Aina. Fins ara. Però en volem saber una miqueta més, sobre el tema que ens ocupa avui, el tema del dia, ocupació turística o allotjament, quan aneu de turisme. Ho hem centrat una miqueta amb la data del dia del dimecres, en la data de l'eclipsi, on dormireu aquell dia, però vaja, en general. Però sí que és veritat que ens interessava molt saber com l'allotjament ha canviat de cara al dia 12 i especialment en aquelles poblacions que ofereixen allotjament rural. I això passa molt en alguns pobles, algunes poblacions de Lleida. És per això que li hem demanat un reportatge sobre aquest tema al company de Munt Ràdio, a l'Arnau Vilà.
6: Aquest dimecres el Salt de Ponent es convertirà en un dels grans protagonistes del país. L'eclipsi total de sol atraurà milers de persones fins a les comarques de Lleida, especialment al Segrià i a les Garrigues, on la fase de totalitat es podrà gaudir durant més temps que en altres punts del territori. Fa més d'un any que les administracions treballen en la preparació d'aquest fenomen que no només desperta interès científic, sinó que també s'ha convertit en una gran oportunitat turística. Per conèixer com s'ha preparat aquest esdeveniment i quin impacte tindrà al territori, parlem amb Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Des del Patronat, destaquen que el fenomen ha generat molta expectació i que alguns municipis de Ponent tindran un paper especialment destacat en l'observació de l'eclipsi.
7: L'eclipsi és un fenomen que ja fa temps que s'està treballant. S'ha treballat des de, per exemple, la consellera d'Universitats, hem tingut diverses reunions, però ja te parlo des de fa més d'un any, perquè som conscients, tots plegats, que és un gran atractiu que provocarà molta mobilitat, i una de les preocupacions que hi havia en els moments iniciàtics quan se parlava de l'eclipsi era precisament el moviment de la gent, cap a on aniria la gent, preservar espais naturals que poguessin rebre una afluència excessiva de persones.
6: Però més enllà dels punts oficials d'observació, hi ha municipis que, per la seva situació geogràfica, s'han convertit en llocs privilegiats per veure l'eclipse. Un d'ells és un municipi de 300 habitants com Almatret, al Segrià. Amb 462 metres d'altitud, és el municipi més alt de la comarca i un dels punts de la demarcació on la totalitat del fenomen serà més llarga. Precisament per aquestes característiques, Juli Alegre apunta que Almatret és un dels indrets que més interès ha despertat entre les persones que busquen un bon lloc per contemplar l'eclipse. Un entorn elevat, amb amplis espais oberts i amb poca contaminació lumínica, que converteix aquest municipi en un autèntic mirador del cel.
7: A la ciutat de Lleida s'estimen uns 20 segons, 24, 25, però a municipis com Almatret ja estem parlant d'un minut.
6: Per saber com s'està preparant el municipi, també hem parlat amb Albert Santaulària, historiador i una de les persones implicades en l'organització de la jornada Almatret.
8: Ja havien vingut una associació d'allà dalt de Roda de Ter, d'amics de les ciències de la Terra i de l'espai, per organitzar aquest acte limitat a un nombre de persones, en què ells farien una explicació des de les 7 de la tarda fins a l'eclipsi, a l'hora de l'eclipsi tots en silenci, i després de l'eclipsi la gent que volgués quedar, hi ha una segona part, que és de 9 a 10 a 11, que és explicar la pluja d'estrelles i explicar pues, algunes constel·lacions, algunes estrelles, i faran una d'això. Ells tenen també, portaran telescopis, i nosaltres us deixem un equip de so d'aquestos així, un altaveu en un d'aquestos portàtils.
6: De fet, Almatret ja apareix en diversos portals especialitzats com un dels millors indrets del Segrià per seguir l'eclipse. Ara bé, el municipi treballa per concentrar els visitants en zones habilitades i evitar que la mobilitat es dispersi per tot el terme. Una de les principals actuacions ha estat preparar espais oberts i zones d'aparcament per facilitar l'arribada dels assistents. L'objectiu és que la gent pugui gaudir de l'eclipsi amb comoditat, però també mantenint la vigilància en un estiu marcat per l'elevat risc d'incendi i la necessitat d'extremar la prudència en zones forestals, especialment la zona que s'ha habilitat al Matret per contemplar l'eclipsi, que és el mirador del Cingle de la Pena.
8: Van vindre Protecció Civil i els Rurals per dir, a veure, si tallem algun camí d'aquests més perillosos, que poden ser un cul-de-sac i si hi hagués algun incendi, doncs podríem tenir problemes, i tenir un pla B, perquè si allà no es pogués fer, que es pogués fer en un altre puesto, que llavors potser es faria l'antic camp de futbol i allà, en aquelles esplanades que hi ha, que també es podria veure bé, doncs va ser que no hi cabria tanta gent, potser. I el que volem és això, que es concentren la major part de gent en un puesto, perquè els tinguéssim controlats, perquè allà posarem lavabos, tindrem les cubes de la DF per si de cas, i tindrem sistema, bueno, hi haurà un pàrquing per a zona de discapacitats, també.
6: L'interès, però, no només es notarà el mateix dia del fenomen. Des de fa mesos, establiments turístics de les Terres de Lleida han rebut reserves de visitants que volen viure aquesta experiència des del territori. Una arribada de públic que ha fet créixer l'ocupació i que ha convertit l'eclipsi en una oportunitat per donar a conèixer la demarcació. En aquest context, molts hotels i cases rurals han aprofitat aquesta tendència per oferir paquets turístics i experiències que permeten als visitants conèixer de més a prop el món rural i el territori. Això inclou activitats com visites guiades, experiències gastronòmiques, activitats relacionades amb la cultura i les tradicions locals o propostes que permeten descobrir els productes i els paisatges de l'entorn. Júlia Alegre explica que molts allotjaments han aprofitat aquesta demanda per oferir estades més llargues, amb paquets de diverses nits que permeten als visitants combinar l'observació astronòmica amb la descoberta del paisatge, la gastronomia i el patrimoni de les comarques de Lleida.
7: Han estat moltes iniciatives que van sorgint a nivell municipal, però també empreses, cellers, molins d'oli, que han aprofitat per també dur a terme activitats enoturístiques, oleoturístiques, en motiu de l'eclipsi. Ja des de setembre de l'any passat, alguns establiments hotelers de la nostra demarcació ja varen començar a rebre reserves d'estades. Llavors, molts d'aquests establiments el que han fet és, diem-ne paquets, o si més no, blocs de reserves, en el que obligaven una reserva mínima de 2-3 dies per també garantir aquesta ocupació. I també certes de que els preus han pujat, és una oportunitat, és un moment singular, i el preu de allotjament ha crescut. I tot plegat ens ha portat a tenir uns nivells d'ocupació que estan per sobre del 90% en molts casos, i que d'aquest turisme podríem parlar del 50% internacional, és a dir, gent de zona d'influència propera a l'eclipsi, surt de França, van ser dels primers en reservar, però n'hi ha de múltiples nacionalitats que vindran a gaudir d'aquest espectacle.
6: Per al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, aquest fenomen també serveix per reforçar una aposta que fa anys que treballa el territori, el turisme astronòmic. Espais com el Montsec, amb reconeixement internacional per la qualitat del seu cel nocturn, són un exemple de potencial que tenen les Terres de Lleida en aquest àmbit.
7: Per la nostra demarcació, aquest eclipsi no deixa de ser una oportunitat, perquè el turisme astronòmic és un turisme que a casa nostra és molt rellevant. Tenim dos espais, com és el Parc Nacional o el Montsec, que tenen el segell Starlight. És més, del dia 3, 4, 5 i 6, del 3 al 6 de novembre, se farà la trobada internacional de Starlight aquí, a les comarques de Lleida, al Montsec. Fet que demostra que per nosaltres el turisme astronòmic és un turisme molt important.
6: I l'interès pel cel no acabarà amb l'eclipsi. Els dies posteriors, els aficionats a l'astronomia podran continuar gaudint d'altres fenòmens, com la pluja d'estrelles de les Perseides, una nova oportunitat per mirar cap amunt i descobrir un dels grans atractius naturals.
7: És més, els que siguin veritablement aficionats a l'astronomia, en pic s'hagi acabat l'eclipsi, en les zones en les que hi hagi un cel veritablement fosc, podran gaudir d'un espectacle que és meravellós. És les Perseides, que és aquesta pluja d'estrelles que vindrà a donar doncs, els dies 12, 13 i potser el dia 14 d'agost, en la qual cosa el mirar el cel, el gaudir d'aquest espectacle pot anar molt més enllà del que és simplement l'eclipsi.
6: I és precisament aquesta combinació entre un fenomen excepcional i un territori poc massificat la que pot deixar empremta més enllà del 12 d'agost. Els petits municipis de Ponent, amb nuclis poc habitats i espais allunyats de les grans ciutats, ofereixen unes condicions especialment favorables per observar el cel, però també permeten descobrir una part del territori que sovint queda fora dels principals circuits turístics, i més en aquestes èpoques estiuenques. L'eclipsi farà arribar visitants de Catalunya, però també de diferents punts de l'estat i d'altres països europeus, a pobles i racons que sense una cita d'aquestes característiques probablement rebrien molta menys afluència. Per al turisme rural, amb cases rurals i petits allotjaments repartits pel territori, és també una manera de donar visibilitat a una oferta vinculada al paisatge, al patrimoni i a la vida dels municipis de l'interior. Però aquesta arribada extraordinària de visitants també obliga a tenir en compte la fragilitat d'aquests espais. La concentració de persones i vehicles en zones rurals i forestals, especialment en un període d'alt risc d'incendi, pot incrementar la pressió sobre el territori. Per això, les administracions han insistit en la necessitat de respectar els espais habilitats, evitar circular o aparcar fora de les zones autoritzades i extremar les precaucions. L'objectiu és que l'afluència excepcional que generarà l'eclipsi permeti descobrir aquests municipis i el seu entorn sense comprometre un territori que, precisament, és un dels seus principals atractius.
0: Doncs molt atractiu, de fet, és el poble d'Almatret, que ara ens explicava l'Arnau Vilà, i tota aquesta zona, tota la zona dels més rural de la plana de Lleida. Val la pena conèixer-ho, però, com ens deia ell també, ja no cal més gent, eh? Ja no cal que us torneu bojos ara i anar-hi el dia 12, perquè a més és una zona molt natural que també té un alt risc d'incendi. És una de les zones doncs, que s'han de protegir ben bé aquests dies de tota la gentada, a partir, escalonadament a partir de dijous, ja us hi podeu deixar caure. Volíem saber també com ha afectat als municipis rurals tot el tema de l'eclipsi, i veiem que sí, que turísticament doncs, els ha donat una revifada. És un reportatge que ens ha portat l'Arnau Vilà des de M1FM. I nosaltres seguim endavant, i ara ens hem de posar guapos per la cita de dimecres.

0: El nostre company, de fet, el Manel Ferrer, de Premià Mèdia, sempre està estupendo, almenys el cabell. El té superxulo, el Manel. No sé si ha de fer-se algun retoc d'última hora per quedar millor a les fotos de cara dimecres. I és que hi haurà molts mòbils fent fotografies i el sol no serà l'únic protagonista. Ens hem de posar una mica a punt. Manel Ferrer, bon dia.
1: Bon dia,
0: anem
1: doncs
0: a la pelo.
1: Ens hem de posar a punt, eh? Anem a la pelo, de fet estem ja a la pelo, bon dia a tots i a totes, i estem molt ben acompanyats perquè estem amb la Eva Fernández, que és la propietària d'aquest saló, d'aquesta perruqueria, que a més porta el seu propi nom. Eva, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Primera pregunta, perquè estem tots, i mai millor dit, eclipsats amb l'eclipsi. Hi ha gent que ha vingut específicament a posar-se guapa per, doncs justament per aquest esdeveniment, o ja ho fan de manera habitual?
2: Normalment ho fan de manera habitual. Mm. Això no vol dir que no els interessi. El que passa que la gent últimament està que si voy a l'eclipse, que si no voy a l'eclipse, per tot això que està passant també.
1: Molt bé. El que sí que és veritat, i vinculat amb això de l'eclipse, que et preguntava ara fora de micro, que sí que té una referència directa al canvi de lluna en el nostre cabell.
2: Sí, la lluna sí que té bastant a influir, perquè bueno, el cabell creix entre un centímetre i un centímetre i mig al mes. Llavors, què passa? Que amb lluna creixent, sí que s'ha vist que, bueno, és com el que són les terres, no? Que també passa, s'ha vist que creix més ràpid. Llavors la gent, quan vol tallar-se el cabell i vol que el creixi, ve amb lluna creciente.
1: Vale. Per tant, és un bon truc, això. És a dir, mirar les llunes per agafar l'hora de la pelo.
2: Exacte.
1: Això no sé, Núria, si tu ho has fet alguna vegada o ni tan sols t'ho havies ni plantejat, potser.
0: Sí que ho havia plantejat, però no estic, no tinc el... Vaja, que vaig a la pelo
1: aquest
0: quan tinc
1: hàbit,
0: temps. Quan tinc temps.
1: Quan tens temps,
0: ja
1: que
0: no m'ha faltat mirar la lluna.
1: Tenim molta feina. Escolta, Eva, parlant de tot plegat, hi ha alguna tendència, alguna moda, alguna cosa que t'estiguin demanant específicament aquest estiu, alguna cosa que t'estigui portant moltíssim?
2: Bueno, el que sí que es porta molt, hi ha diverses tendències, els cabells molt escalats, vale? Com el butterfly cut, vale? Que són molt escalats, que el que fan és agafar volum i afavoreixen molt i texturitzar molt la cara. Vale? I això es pot portar amb els llargs també. I els temes del color molt natural, que busquin la lluminositat, vale? En morenes, el mocamús, vale? Que són uns reflexes molt sutils, busquen sempre la naturalitat.
1: Molt bé, per tant, es busquen ara mateix doncs això, que sigui natural o que sigui el màxim de natural possible, no?
2: Exacte.
1: Això en altres èpoques ha estat diferent, és a dir, que potser la gent buscava coses molt més extremes?
2: Totalment, sí, totalment. O sigui, més contrastos, però també això dona més esclavitud al saló, vale? Per una clienta. Llavors, són tendències que el que fan és que, mica en mica, tu depenguis de la peluqueria, però no sigui esclau.
1: D'acord. D'acord, que s'ho pugui anar, suposo, a casa, anar fent un seguiment, malgrat que després vinguin a la pelo quan toqui, no?
2: Bueno, més aviat es fa el seguiment aquí, però sí que aguanten molt més.
1: Molt bé, molt bé. Núria, no sé si tens alguna pregunta per l'Eva.
0: A veure, que has dit diversos conceptes, Eva, has dit com ha tallat butterfly,
2: sí.
0: No? Això seria curt i escalat, perquè aquells llargs tan estupendos, que fa molt de temps que estan de moda, això sí? O sigui, escalat llarg o escalat curt?
2: Pues tot.
0: Tot,
2: o sigui, el que sí que és el butterfly és sobretot escalat llarg. Vale? O sigui, que siguin allargats perquè donin el volum i les melenes tinguin molt moviment.
0: I el sol, com ens protegim del sol? Perquè el sol, a veure, té el toc aquell, no?, de que te'l deixa cremadet i també està bé perquè dius, bueno, estic de vacances, però per altra banda el cabell pateix. Després arriba, s'acaba l'estiu i tenim totes les puntes cremades.
2: Bueno, més que res, jo el que recomano sempre és protector solar, sí o sí, aunque sigui pel carrer amb una cugueta o per anar a la platja o a la piscina, que és el que sensibilitza més. I, sobretot després, simplement amb un xampú, ¿vale? Un xampú amb condicions especial per cada tipus de cabell, una bona mascareta i un bon acabat és més que suficient.
1: Molt bé, doncs cuidar el cabell, eh? Núria, important
0: sí,
1: que la gent cuidi el seu cabell.
0: Ens el deixem a l'aire, fa calor, te'l deixes mullat i te la seques a l'aire. Vinga, sortim al carrer amb el cabell mullat.
2: A veure, és millor sortir amb el cabell mullat, vale? Però també pots portar-te la mascareta, deixar-ho o recollit o mullat i també queda una textura, depèn quin tipus de mascareta, molt sutil i queda com un efecte engominat, també molt refrescant. I és una manera de deixar-t'ho.
0: Clar, jo tiro cap a cabells llargs de xica. No sé si, Manel, a nivell de noi hi ha alguna especificació.
1: No ho sé, això ens ho dirà la Eva. En tema nois, la cosa segueix més o menys la mateixa tendència que les dones o no?
2: Bueno, el que és l'home també necessita tot el que és hidratació, vale? Els talls també es porten degradats, tota aquesta història, però només que tinguis una miqueta de cabell, per exemple, com tu ara, sí, també és convenient posar-te alguna mascareta, però de tant en quant, no tant. Més que res, depèn del tipus de cabell.
1: Molt bé, això és important. Per cert, et volia preguntar també, Eva, perquè ens parlàvem d'aquestes referències, d'aquestes modes, encara hi ha gent que ve amb una revista o amb una foto a la xarxa i diu, mira, m'agradaria portar el cabell, bueno, anava a dir Maritza Campos, una mica antic potser la cosa, però m'agradaria portar una cosa similar al que porta aquesta influencer o aquesta persona.
2: A veure, sí que m'ha passat, sí, vale? En plan revistes no, però sí que ara amb les xarxes socials, lògicament, la gent et ve. El que passa que jo també tinc un Instagram, unes xarxes socials, i normalment també em venen en fotos que jo he fet. Va. Llavors, clar, això em facilita molt més la feina, perquè lògicament el treball l'he fet jo.
1: Clar. És que hem de dir, Núria, que en el cas de la Eva, destaca per una cosa, per moltes, perquè és espectacular el lloc on està, però sí, és veritat que tens unes clientes que ja són creadores de continguts, inclús té clientes que tenen més de 2 milions de seguidors a xarxes socials, per tant, són gent que ja atreu també molta gent. Com va començar? Va ser d'una manera cercada, estem parlant de per exemple, doncs, de Maria Pasqual o Mami de Tres, no? Són gent que venien ja de manera regular o es va crear una col·laboració? Com es va crear aquest vincle?
2: Mira, Maria Pasqual fa molts anys que ve aquí, però sí que és veritat que jo vaig parlar amb ella per Instagram, ens vam fer molt amigues, molt, molt amigues, i llavors ara tenim una amistat molt propera. I llavors, lògicament, és clienta habitual. I després, Mami de Tres, l'Helena, sí, vale, un encant de persona, real com jo mateixa, ja era clienta. Va vindre una vegada i la meva filla em va dir, mama, em sembla que és influencer, que està en el TikTok. Dic, ai, pues, no ho sé. Llavors va començar a vindre, llavors pues, va tindre el boom i ella, pues, pues ve aquí també.
1: I t'ha passat que, per exemple, ve gent que diu, mira, m'agradaria el color que porta Mami de Tres o m'agradaria el tall que porta Maria Pasqual. És a dir, serveixen també com a referència? Sí,
2: sí, lògicament, sí, eh? Sí, sí, sí, sí. La veritat que hi ha un bon tàndem.
1: Que bé, sí, que sí, bé. Sí. I hi ha una mica com aquesta, perquè ets una gran professional, però hi ha com aquesta una mica de pressió de pensar, ai, ai, ai, que això que li faré ho veurà moltíssima gent. No sé si potser al principi et passava de pensar, uf, que això tindrà molt d'impacte, o ja ho has acostumat a viure, això?
2: A veure, al principi, lògicament, sí, però ara no. La veritat és que no. A part, jo sempre el que fem aquí, al nostre saló, és ja sigui una influencer o ja sigui una persona de peu, nosaltres, abans de fer un treball, parlem molt, molt, molt, i fem un equip entre el client i nosaltres.
0: Clar. Ara anava a preguntar, no sé si també feu aquest tipus d'assessorament de jo voldria aquest pentinat i t'ensenyo la foto i tu els dius, bueno, però és que amb la cara que tens t'aniria millor aquesta altra cosa,
2: exacte,
0: no? O directament te pregunten a mi què em quedaria bé.
2: Bueno, és una miqueta de tot. Nosaltres també fem el que és el visagisme, ¿vale? Que és el que és estudiar les faccions de la persona, sí, ¿vale? I el que li queda. I sí que és veritat que a vegades pues, la gent vol coses que li has de dir, mira, això està molt bé, però jo no t'ho recomano, jo faria una altra cosa, i entrem amb això que et dic de l'equip i acabem funcionant bé.
1: Molt bé, s'arriben acords, finalment, sí, amb la persona, perquè suposo que això no és només una perruqueria, sinó que és tota una experiència, no? És a dir, és un acompanyar la persona des del principi fins al final d'aquesta experiència, no? I suposo que també, doncs, que s'adapti justament una mica al que ells volen i amb el que tu també els hi recomanes. La gent es deixa assessorar, es deixa recomanar bé?
2: Sí, molt, sí, La veritat que sí. La veritat que és molt fàcil, molt fàcil, però sempre, ja et dic, almenys uns minuts, ben bé, parlant el que necessita, perquè a vegades vol una cosa però necessita una altra, això també és molt important, i parlar molt, molt, molt abans de fer un servei. Això és importantíssim.
1: Molt bé. De fet, estava pensant, Núria, que en el nostre sector doncs, hem d'estar constantment actualitzant-nos, no? Ara, per exemple, l'entrada de les xarxes socials, del vídeo, de tot, en el vostre sector també passa que us heu d'actualitzar constantment, doncs també per estar alerta de tendències, de modes, de facilitats que potser podeu tenir en el vostre sector?
2: Sí, sí, sí. Un s'ha d'estar tot el dia pues, sapiguent les tendències i estar a l'actualitat.
1: Molt bé, doncs això és important també actualitzar-se i també la gent, doncs això, que cerquin també doncs idees que els agradaria i suposo que això també ho facilita, no? Que almenys la gent quan ve digui, doncs mira, he vist potser això i anar per aquí i tu més o menys també teniu aquestes guies per fer-ho, per tant, doncs és una molt bona connexió la que es crea entre els clients i en aquest cas la Eva. No sé, Núria, si abans acabat tens alguna cosa més per preguntar.
0: Eva, va, improvisem, ja sé que això per ràdio és molt difícil d'explicar, però de cara a la nit de dimecres, va, si ens volem fer, més enllà de cuidar el cabell i tallar i tal, però un recollit, algun efecte de cabell, que dius, mira, te l'enganxes d'aquí, et poses una trena allà, una cua allí. Quin recollit ens faries o quina cosa especial? Imagina't un cabell llarg, per exemple.
2: Bueno, pues una manera fàcil de fer-ho és que si estem a llocs de platja, lògicament sí. Fa molta humitat, i jo faria el que és un recollit, i una cosa molt fàcil és fer-se una cueta, d'aquella cueta fer-se una trena i embolicar la trena al recorregut. Llavors queda com un moño trenzado, molt fàcil.
0: O sigui, fer-te un cop t'has fet la trena, te fas el moño.
2: Exacte.
0: Molt bé.
2: I això ho pot fer tothom.
1: Que això, clar, ho estic pensant, i ella ho explica molt fàcilment, després no sé a casa si la gent s'espavila tan ràpid, perquè la Eva va estupenda, també, a més. És a dir, que ella, jo suposo que això, en un minutet ho té fet, però la gent a casa... Suposo que vosaltres també els ensenyeu, Eva, quan venen aquí i es fan un pentinat, una mica el manteniment que han de fer en el dia a dia, no? Perquè és veritat que quan surts a la pelo surts estupendo, però després d'això ha de tenir una continuïtat. També els ensenyeu, això, eh?
2: També.
1: Molt bé.
0: Això és un clàssic, ja, tots... Això és un clàssic, que quan passen dos dies de la pelo ja és...
1: Clar, dius, ara no sé si tocar-m'ho gaire perquè això es desmunta. És a dir, que també és important el tractament i el manteniment que es fa fins que tornem a venir de nou a la pelo. Per acabar gairebé, Eva, cada quant hauríem de venir a la perruqueria per anar bé amb tot això que ens explicaves, el creixement del cabell i de més?
2: Depèn per què. Si és per tema de color, si hi ha canes, no hi ha canes, si són temes d'il·luminacions i tal, jo recomano sempre el tema del color, depèn, com he dit, les canes, però cada 3 setmanes, un mes, i sí, depèn si són reflexes més útils, més i menys, 2.
1: Molt bé, molt bé.
2: En el tema del tall, si és per manteniment, una vegada al mes, mes i mig. Si vols que et creixi, cada 3 mesos, però un mes de cada 3 mesos, no.
1: No, per tant, Núria, més de 3 mesos no pots passar sense anar a la pelo.
0: Bueno, m'apuntaré, vinga.
1: Per deures i propòsits pel proper curs.
0: No, que es nota,
1: Eva,
0: que es nota.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Gràcies per estar avui amb nosaltres i que acabis a passar un bon estiu.
2: Igualment.
1: Gràcies, Núria.
0: I Manel Ferrer, moltíssimes gràcies. Una abraçada, company.
1: Fins demà.
0: Fins demà.
3: Adéu. Obert per vacances.
0: Eva Fernández, que deus amb aquest nom, de fet feu com jo, que l'he buscat, he buscat imatges a Facebook, per exemple, i suposo que a l'Insta també hi són, no? La perruqueria de l'Eva Fernández, i té un munt de pentinats super, super xulos, de veritat, que val la pena inspirar-se. Seguim endavant, canviem totalment de tema, res a veure amb l'eclipsi, però necessitem una mica de tranquil·litat en l'Obert per vacances, ara que passen 3 minuts o 2:15. I aquesta tranquil·litat ens la porta sempre, i es passa sempre que mirem el mar, ens la porten des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral. Avui, dins l'espai Mar a Mar, us presentem la tortuga Careta.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: La tortuga Careta és un rèptil marí que habita arreu dels mars temperats del món. Es tracta d'una espècie, podríem dir, cosmopolita, que podem trobar a l'oceà Atlàntic, Índic, Pacífic i també a la mar Mediterrània. Pot superar els 90 quilos de pes, amb exemplars molt grans, que fins i tot han arribat als 500 quilos i als 2 metres de longitud. Recorre grans distàncies al llarg de la seva vida, bé per alimentar-se o reproduir-se. I es tracta, podríem dir, d'una espècie omnívora, una dieta molt àmplia i, atenció, perquè és una espècie molt longeva. Alguns exemplars poden viure més de 80 anys. Biòlegs marins i científics estan centrant els seus estudis en conèixer, divulgar i protegir les poblacions mediterrànies de tortuga careta. Un d'aquests centres és el Centre Tecnològic Beta, que sota la supervisió de la Universitat de Vic ha inaugurat un nou centre d'estudi d'aquests rèptils marins a Roses, a l'Alt Empordà. Irene Álvarez de Quevedo és biòloga, investigadora postdoctoral d'aquest centre Beta i especialista en biodiversitat i conservació marina.
5: La seu del centre Beta, com dius, que està vinculat a la UBIC, és a Vic, però a nosaltres sempre ens feien la broma aquesta de dir sí, les tortugues marines de Vic, no? Va sortir l'oportunitat de tenir la seu, el que seria la seu marina, a Roses, Val? Però l'actuació que fem, tant des de nivell on encara hi ha els laboratoris, que és a Vic com a Roses, és a tot el litoral català. L'actuació nostra és a nivell català i, de fet, com que treballem de la mà de la Generalitat de Catalunya, és a nivell de tot Catalunya, i després en projectes que tenim tant estatals com europeus, tenim la nostra actuació a nivell de tot el litoral del Mediterrani espanyol. A nivell estatal també actuem més enllà, diguéssim, de Catalunya. Des del Centre Tecnològic Beta hi ha un grup que estudiem els ecosistemes marins, ens dediquem més a la part marina, amb la meva companya Helena, i el que fem és estudiar tot aquest fenomen emergent que està havent-hi de nidificació de tortugues marines, i en concret fem d'assessors a la Generalitat de Catalunya per la presa de decisions a nivell de gestió de tots aquests nius. Aleshores, coordinem el que seria el seguiment i sobretot el seguiment i l'estudi, diguéssim, a nivell científic i a nivell tècnic, no?, de tot el que està passant, i en base a tot aquest coneixement científic i d'expertesa que tenim, això donar les bases per prendre les millors decisions en el moment de gestionar aquests nius i de plantejar la millor gestió a platges.
4: El canvi de les condicions ambientals implica també canvis importants a la flora i la fauna de l'entorn. Diferents espècies de peixos han començat a colonitzar la Mediterrània, bé pel canal de Suez o bé per l'estret de Gibraltar des d'aigües subtropicals. Les onades de calor marina tenen un impacte molt greu en les espècies sèssils, com poden ser els coralls, les esponges i els mol·luscs. I, evidentment, l'ascens de la temperatura de l'aigua de mar també està tenint efectes en el cicle de vida de les tortugues marines a la Mediterrània.
5: Bé, bàsicament, per desgràcia, el que està passant és que els efectes del canvi climàtic cada vegada són més visibles i els ecosistemes marins estan canviant. I el Mediterrani Occidental n'és un exemple molt clar per l'augment de temperatures que estan havent-hi. De fet, el mar Mediterrani és un dels mars i oceans del món que s'escalfa més de pressa. Aleshores, això té conseqüències, no? I tant a nivell de temperatura de l'aigua com ambiental, que nosaltres és el que sentim més, com de temperatura de sorra de les platges, està augmentant d'una manera alarmant, de fet, i això ha provocat, en aquest cas, que una espècie com són les tortugues marines, i en el cas de la careta-careta, no?, de l'espècie més abundant del Mediterrani, que depèn directament de la temperatura, doncs estigui patint uns canvis que veiem molt, molt forts. I tot aquest escalfament ha provocat això, canvis en l'espècie, com per exemple que el Mediterrani Occidental era una zona d'alimentació de juvenils, teníem sobretot juvenils i subadults, a que de cop s'estigui transformant també en una àrea de reproducció. Fins ara, on es reproduïen, on eren les platges tradicionals de posta? En el Mediterrani, sobretot el Mediterrani Oriental. Però ara de cop, platges que abans eren massa fredes per la nidificació, com les d'aquí a Catalunya, han passat a tenir temperatures no només adequades, sinó que amb temperatures ja bastant altes, com perquè si hi ha un niu es pugui desenvolupar correctament i es pugui dur a terme.
4: Que les zones de reproducció de la tortuga s'expandeixin cap a la Mediterrània Occidental xocla de ple amb el turisme i l'ocupació de les platges en temporada alta. Per aquest motiu, centres com el Beta o el CRAM fan un control especial sobre els albiraments d'aquests nius de tortuga babaua.
5: Normalment, quan algun ciutadà o algú veu una tortuga marina, sempre s'ha de trucar al 112, i a partir d'aquí, a partir de l'avís al 112, és quan s'activa el protocol d'actuació que tenim a Catalunya. Això passa perquè ens avisen, el 112 ens avisa a nosaltres. Des del Centre Tecnològic Beta el que fem és verificar que efectivament es tracta d'una tortuga marina i hi ha possibilitat que hi hagi niu, perquè ens trobem de tot. A vegades no és tortuga marina, pot ser una tortuga, una traquemis, una de les tortugues aquestes d'aigua dolça, o ous, fins i tot ens hem trobat de gallina. La primera actuació sempre és molt important, no? L'actuació immediata. Si hi ha una femella, que la femella encara està a la platja, s'intenta retenir. Vindrien personal veterinari, vindrien altres científics per estudiar, per exemple, per posar un localitzador. Això depèn del moment, però veterinaris es expressarien per agafar mostres de sang, mostres vàries que fins i tot després es puguin analitzar genèticament. Per tant, poder identificar de quina família és cada niu és molt interessant i això està ajudant a poder determinar què està passant a la població d'aquí. Però, esclar, estem en un moment tan nou que el seguiment de cada niu, tota la informació que es pugui tenir és molt, molt valuosa. I per això s'estudia individualment cada niu i es fa aquest seguiment, com dius, tècnic, de, en el moment que hi ha una posta, es verifica, es protegeix, es coordina la vigilància i s'inicia aquest seguiment tècnic.
4: Una altra de les tasques dels investigadors és valorar la interacció de les tortugues i també els mamífers marins amb la pesca. Sabem que arts de pesca com el palangre, les xarxes, causen un important nombre de baixes entre la població de tortugues marines d'arreu del món i també a les nostres costes. El trànsit marítim de grans vaixells comercials i turístics també suposen una greu amenaça pels desplaçaments i les migracions de les tortugues.
5: Sí, sobretot és això, eh? De cop, en unes platges on mai hi havien hagut nius de tortugues marines, teníem tortugues a mar, però no a platja. És un fenomen molt nou i coincideix 100% l'època de nidificació amb l'època de turisme a platges. I el que hem d'aprendre entre tots és com conviure amb espècies, en aquest cas una espècie protegida, però com conviure amb la biodiversitat que viu a les platges, no només són les tortugues marines. Hi ha els nius de corriol cama negra, per exemple, i tot l'ecosistema dunar. La platja és un lloc molt important per moltes espècies i això n'hem de prendre consciència entre tots, perquè sobretot hi ha la visió de que les platges són espais lúdics, però sí, poden ser espais lúdics i podem anar-ne a gaudir, però s'ha de fer d'una forma conscient i responsable i que puguem conviure.
4: A poc, però, també creix la conscienciació sobre la conservació d'aquesta espècie. Pescadors, agents turístics i mainada són cabdals perquè la tortuga babaua segueixi arribant a les nostres platges i nedant per les nostres aigües.
5: Sí, anem cap a un bon camí. A nivell de conservació del patrimoni natural està avançant moltíssim, hi ha molta més sensibilització, però també hem de treballar molt entre tots i fa falta molta consciència, perquè en el cas de les tortugues marines que venen a les platges i que hi ha tant de turisme, ens trobem moltes vegades que es dona el cas, com va passar la setmana passada a Platja d'Aro, va sortir una tortuga a la platja de Platja d'Aro, la platja gran, allà davant de tots els restaurants, i que hi havia molt de turisme, i aquella tortuga va sortir, va intentar fer niu, va intentar una vegada, més enllà una altra, va fer un recorregut de quasi 60 metres i se'n va anar sense fer niu. Per què? Hi havia persones allà fent fotografies, en flash, estant molt i molt a prop, sense respectar aquestes pautes mínimes que nosaltres donem de comportament per no espantar l'animal o no dissuadir-lo de fer niu. I com és aquest cas, l'animal va marxar i no va fer niu, que l'any passat hi va haver un niu a Platja d'Aro i aquest cas hagués pogut repetir i no ha pogut ser.
4: Malgrat els humans tinguem un paper clau per a la conservació de la tortuga careta, no hem d'oblidar que es tracta d'un animal salvat i, abans de tot, els hem de tractar amb respecte i garantint la mínima interacció en el seu dia a dia. No les hem de tocar. I en una època on sovint sortim a mar amb barca, caiac o pàdel, sempre hem de mantenir una distància respecte a la fauna marina, bé sigui una tortuga, un dofí o una balena.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
0: I que avui ens ha dut aquest tema tan xulo també, que ens agrada sempre que parlem de fauna marina, la tortuga careta. Doncs després d'aquesta parada, d'aquest relax que sempre ens porta a mirar el mar o escoltar qüestions de mar, ara ens tornem a revolucionar. Marxem cap a Ràdio Vilafant perquè allà ens han de parlar de l'eclipsi i els mangas i els anime. Mireu, i és que ens diuen que a les històries que ens expliquen els mangas i els anime, doncs els eclipsis sempre han despertat, o els fenòmens astronòmics sempre han despertat fascinació. Hi ha una obra on l'eclipsi té un significat molt fosc, inoblidable, Berserk. I avui, al Freaky Time d'estiu, aprofitem aquesta coincidència astronòmica per endinsar-nos, diuen ells, en un dels mangas més influents de la història i descobrir per què el seu eclipsi ha quedat gravat per sempre a la memòria dels lectors.
4: Freaky Time d'estiu.
6: les millors notícies de l'estiu per en Dani ha estat la sortida de la Master Edition de Berserk, una edició de luxe d'aquesta gran història que avui us descobrirem. En Dani fa molt de temps que n'està enamorat de Berserk. Explica'ns, Dani, una miqueta, quines són les característiques d'aquesta edició Master i per què cal tenir-la?
7: Bones. Berserk és igual l'edició la que tinguis. Berserk s'ha de llegir, és lectura obligatòria. Berserk avui dia és molt més conegut que fa uns anys. Jo, quan vaig començar a llegir Berserk, no era tan conegut. Va agafar renom a través dels anys. Gràcies al seu autor ja ha tingut diferents influències d'altres àmbits, no només en el manga, sinó també en els videojocs. I ara, doncs, aquí, doncs, gràcies a Déu, ens ha arribat una de les edicions que feia molts anys que portàvem esperant, que és aquesta aquí renombrada Master Edition, que se'l coneix a altres països per la Deluxe.
6: Gràcies a Déu, no, gràcies a Panini.
7: Exactament. Gràcies a Panini.
6: Perdoneu la broma.
7: Berserk ha passat per diverses editorials i ara, des de que està a Panini, doncs ens ha arribat una de les edicions que és de luxe, no? Diguéssim, un format molt més gran, amb una... està molt més cuidada, no és el típic manga petitet, sinó que és un format típic còmic americà, amb molts extras, format triple, tot i que aquí tenim el format doble també, no? Que és els Maximum Berserk, no? que van començar a treure tant en català com en castellà per part de Panini, i aquesta és una és l'edició més top, diguéssim.
6: I aquesta edició top només és en castellà, suposo.
7: De moment sí.
6: De moment l'haurem de llegir en castellà, sense allargar-nos massa, perquè sé que tu estàs enamoradíssim de Berserk i et podries passar hores i hores parlant de Berserk. Tu per què creus que la gent s'hi enganxa? Què té Berserk?
7: Primer dic que Berserk no és per tothom. És una història bastant dura, de fantasia fosca, amb un dibuix molt particular, que el dibuix és brutal, però no a tothom li agrada, és un dibuix molt sobrecarregat, molt fosc, molt brut, que, com dic, no tothom li pot arribar a agradar, però que la història amb l'ambientació medieval, monstres, dimonis, no només és lluita, també hi ha un trasfons molt marcat de tragèdia, de superació, d'amistat, de venjança, traïció, toca molts temes i alguns molt d'una manera molt dura.
6: Jo crec que em vaig enamorar de Berserk pel personatge de Gatsu, no sé com ho haig de pronunciar, que tu què creus que té Gatsu que fa que ens enamorem de la història?
7: No només tenim el protagonista, sinó que tenim una sèrie de personatges que et fan empatitzar molt, en moments molt durs, però també en moments molt macos, molt de pau, també.

0: Per què creus que aquesta obra ens ajuda tant? Per què la podríem considerar una obra d'autoajuda?
1: Moltes vegades s'ha parlat d'això, que molta gent li ha ajudat en moments tràgics de la seva vida o moments durs de la seva vida, segurament perquè alguns dels personatges, el protagonista entre ells, doncs, fan servir de moments molt tràgics que t'enfonsen, doncs, la manera de continuar vivint, de superació, de continuar endavant, d'ajudar els altres, de que no només vius per tu, sinó també tens el càrrec d'altres persones o d'altres coses, i doncs és el que fa gran a l'obra, doncs, també l'autor de Verse, que malauradament en Kentaro Miura, que ara fa uns anys ens va deixar, i va deixar la història inconclosa, i moltes vegades se li retreia perquè els capítols tardaven molt a sortir i es pensava que era per addiccions i que no treballava prou, i era tot el contrari. Forçava tant en cada capítol que a vegades tardava entre 7 i 8 mesos a acabar un sol capítol.
0: 30 anys de la seva vida dedicats a aquesta història. Anava a fer una pregunta, però jo crec que ja sé la resposta, i els oients també. Amb quina edició et quedes? Perquè comentaves que hi ha diverses edicions de Berserk. Amb quina et quedes? Suposo que amb la Deluxe.
1: Jo, no? Per mi, bueno, aquí és la Master Edition, que és l'edició definitiva de Berserk.
0: Per això, com que és la definitiva, es queda amb la definitiva. Gràcies, Dani, per parlar-nos amb passió d'aquesta història. Potser nosaltres no hem d'empunyar una espasa de 2 metres com fa en Gatsu, però tots tard o d'hora hem de carregar amb el pes de la vida, i esperem, doncs, poder-nos aixecar com fa Gatsu, amb coratge, sense por. Som la Mercè
1: i en Dani,
0: i això ha estat el Freaky Time d'estiu. Fins la propera.
1: Adeu.
2: La Mercè Mainé i el Dani Garrido, companys de Vilafant Ràdio, amb aquest Freaky Time que arriba cada dilluns gairebé per tancar programa Verse, que és la seva proposta de manga i anime per aquesta setmana. Dic gairebé a punt de tancar programa perquè, com sempre, qui posa el punt final, més o menys, a nivell de continguts, és a Radio Ciutat de Tarragona, la companya Lídia Porta, que ens porta l'agenda. Hola, Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: A veure, que comencem la setmana i ens n'anem cap a Saldes. M'hauràs de dir on està Saldes.
3: Sí. És on està el Centre Astronòmic del Pedraforca, que va una miqueta en la línia de l'eclipsi ja espacial, ja ens estem acostant.
2: Molt bé, molt bé.
3: I és que els dilluns fan un cicle que es diu Dilluns de Ciència, que es fa durant tot l'agost, i avui hi haurà una xerrada del doctor en astrofísica Santi Roca, que farà una xerrada sobre els grans descobriments dels últims anys d'exoplanetes, matèria fosca, i com la possible detecció de vida a altres planetes podria transformar la forma en què entenem a l'univers. I hem parlat amb Salvador Puigmartí, que és el director del Centre Astronòmic, i explica per què ha triat en Santi Roca per poder fer aquesta xerrada.
4: La forma de divulgar, la passió, el coneixement, l'entrega, és espectacular. És increïble, és un plaer escoltar-lo. És un honor per nosaltres poder tenir el Santi Roca, doncs, aquí fent aquesta xerrada. És un d'aquells divulgadors que la gent que hi participa després diu: quina sort que he vingut aquí, quina sort poder escoltar aquesta persona.
3: El tenen en molta estima, i així és avui, dilluns 10 d'agost, a les 10 de la nit, en el jardí del Centre Astronòmic. L'entrada és gratuïta, però recomana que s'hi vagi d'hora per no quedar sense cadira.
2: El Centre Astronòmic del Pedraforca, això és, com ens deien, a Saldes. Va, però la propera proposta cultural ens du cap a Verdú, i això sí que sabem ben bé, la comarca de l'Urgell.
3: Doncs el municipi celebra el cicle Concerts de Cal Prim, que és una proposta per gaudir de música en directe, i després hi ha un tast de 20 de cellers col·laboradors de la proposta. I destaquem el concert de cloenda del cicle, que és D'un sospiro espero, de la soprano Montserrat Boixadera, i el pianista Miquel Carcitja. Escoltem una miqueta a la Montserrat Boixadera.

0: I això també és avui, dia 10, a les 10 de la nit, i l'entrada és a taquilla inversa. O sigui, un cop escolteu el concert, decidiu vosaltres quan voleu pagar els artistes.
1: Molt bé. No, no, sí, sí, és una pràctica que... Es veu que funciona, eh? Funciona prou bé, diuen. Sí, sí. Això passarà a Verdú, a la comarca de l'Urgell, però tanquem agenda a Puigcerdà, especialment amb una proposta pels amants del cinema.
0: Durant fins al 15 d'aquest mes d'agost,

0: hi ha la 17a edició del Cerdanya Film Festival, que és el certamen audiovisual de referència a Transpirinaic, i aquest any ofereix 196 curtmetratges, 54 llargmetratges, que són documentals, etc. I avui destaquem que hi ha tres pel·lícules: Morir no sempre sale bien, de la Claudia Pinto, a les 5 de la tarda; Incontrolable, de Kirk Jones, a les 7 de la tarda; i Tres adioses, de l'Isabel Coixet, a 2:15 de la nit. I tot això serà a la Sala Sartana de Puigcerdà.
1: Només pels títols ja em venen ganes de veure-les les tres.
0: Sí, sí.
1: Com a mínim. I és tot un festival, vull dir que molt bé. Lídia Porta, moltíssimes gràcies. Ràdio Ciutat de Tarragona, demà més.
0: Demà més.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
2: Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça. Porto el sol a la...
1: Quan sona música per ballar, música de festa major, per dir-ho així, de revetlla, vol dir que arriben els companys de Ràdio Cardedeu, en aquest cas l'Aina Barbany. Aina, bon dia. Va, que ens queden dos minutets per acabar d'explicar què diuen els oients sobre els allotjaments ara a l'estiu.
3: Així és. Aquí aquesta setmana comença Festa Major ja, o sigui que...
1: Vosaltres que també, no? Comentes... També comenceu sí. també Festa Major, molt bé.
3: Aquest dimecres, de fet, és el primer dia, o sigui que ens coincideix.
1: Molt bé.
3: Doncs mira, tenim a l'Arnau, que ens diu el següent.
4: Bon dia, Aina. Doncs jo crec que el millor allotjament per veure l'eclipsi crec que ha de ser, doncs això, que les estrelles siguin el propi sostre, és a dir, fent bivac a dalt d'un cim, sense plantar tenda ni res, simplement tu, una màrfaga i, si cal, una mica de sac de dormir. I per veure l'eclipsi estirat i quedar-te dormint abans de que torni a sortir el sol.
1: Ara que ja no t'has dinat ni de tapar, no? Ja gairebé que el sac et sobra. Però bueno,
3: sí,
1: molt bé.
3: Ah,
1: que bé. Sí, això de cara cap amunt i veient les estrelles. Aina,
3: sí, doncs
1: sense...
3: Això és tot.
1: Això és tot, i ara t'anava a dir, avancem al tema de demà.
3: Sí, el tema de demà serà colles de Festa Major, d'acord? A més, com que a moltes persones els hi coincidirà Festa Major amb l'eclipsi, també podem veure què prioritzarà la gent, no? Al
1: Clar.
3: Final.
1: Anar amb família, anar amb amics, què fareu?
3: Exacte.
1: Amb quina colla anireu a veure l'eclipsi o fins i tot la vostra Festa Major? Doncs Aina Barbany, des de Ràdio Cardedeu, moltíssimes gràcies i seguim en contacte.
3: Gràcies a vosaltres, una abraçada. Demà.
1: Tres minutets i mig i se n'es faran ja a les 11 del matí. Moment de dir-vos adeu, però demà més, que ens hi tornem a posar a les 9, amb l'eclipsi també com a protagonista, encara fins dimecres, però amb altres qüestions d'actualitat també. A l'obert per vacances a la vostra ràdio local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Dider Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de tres globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a aquest dia tan esperat, els municipis de la Granja d'Escarp, Serós i Almadret restringiran preventivament l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu durant l'eclipsi davant l'elevada afluència prevista i el risc d'incendi. Les restriccions afectaran vehicles i persones i tenen l'objectiu de garantir que els serveis d'emergències puguin accedir a la zona en cas d'incendi. Els ajuntaments demanen també que no s'hi desplacin més persones sense reserva, ja que els espais habilitats, volíem dir, per veure l'eclipsi, ja estan plens. I Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat per gairebé 290.000 euros la redacció del projecte d'un nou aparcament soterrat i una estació d'autobusos a l'entorn de la futura estació ferroviària d'Igualada. El projecte tindrà un termini de redacció de 52 setmanes i s'executarà un cop acabin les obres d'integració urbana de la línia Llobregat-Anoia, que inclouen el soterrament de l'estació actual i l'eliminació del pas a nivell de l'Avinguda Montserrat. Aquestes obres tenen una inversió global de 37 milions d'euros. I Rodalies ha restablert el servei de trens de la línia R4 entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i també de l'R8 entre les estacions de Molins de Rei i Rubí, un tram que ha estat interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu també de la posada en servei d'un nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del punxer relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el Pla Ter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig exposat al Pla d'Implantació d'Energies Renovables. Àlex Tarés és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
2: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
0: Un Pla Ter que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026, tenim més titulars, entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar, Marc Pijuan.
3: I els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
0: I Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
3: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar, en aquest cas, lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
0: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració, diuen descontrolada.
3: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
0: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
3: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta davant de casa.
0: En cultura, avui arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
3: Proposta que tindrà lloc durant tota la setmana a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca. El certamen l'inaugurarà l'Euskal Borrec Ensemble.
0: Esports, Jordi Cervantes, setmana clau en el mercat de fitxatges del Barça.
4: El conjunt blaugrana espera tancar la incorporació de Rodri, arribant a un acord amb el Manchester City, mentre que també es vol desencallar la contractació de Julián Álvarez un cop ha tornat a les files de l'Atlético de Madrid.
0: Nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes, sobretot demà. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent, per sorpresa, a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acta de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
0: Al control de so, el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica, que alerta que el Pla Ter presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis. Diverses entitats opositors al Pla d'Implantació d'Energies Renovables del Govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat a Barcelona la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori. Marc Dalmau, bon dia.
6: Bon dia. Denuncien que el Pla Ter incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Montserrat Cuberó és portaveu de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa.
7: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
6: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plater alternatiu per proposar a la Generalitat.
0: Doncs Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions al Plater. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès Visió, Albert Mos Pons.
8: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals. Ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
9: L'espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no. Aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
8: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el Plater per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té un municipi.
0: I el Plater també genera l'oposició, en aquest cas de Cervelló, que demana canvis en el pla d'implantació de renovables. ETB, Elena Duran.
10: El Plater, el pla que ha d'ordenar la implantació de les energies renovables a Catalunya, continua generant oposició al territori. Uns 290 municipis ja s'han adherit a un manifest per reclamar canvis en la proposta actual, que consideren que no protegeix prou els espais naturals i no té en compte la realitat de cada localitat. Un d'aquests municipis és Cervelló, on tots els grups municipals han presentat una esmena a la totalitat del pla. L'alcaldessa Montse Canes critica el model d'implantació proposat i defensa que hi ha alternatives amb menys impacte.
11: Nosaltres estem a favor de les energies renovables. Creiem que han de fer, que s'han de posar plaques solars, però hi ha altres possibilitats. Tenim les teulades, tant de les nostres habitatges com de les nostres empreses. Podria haver altres tipus d'ubicacions que no afectessin tant al municipi.
10: Cervelló es reunirà al setembre amb l'Institut Català de l'Energia per abordar la proposta i la Generalitat, per la seva banda, ja ha ajornat l'aprovació definitiva del Plater fins a, com a mínim, l'estiu del 2027.
0: Un Plater que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
3: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania seran l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya, sent la solar la més habitual.
0: Doncs justament parlant del sol, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi. Els agents rurals s'han posat ja en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
3: I el dispositiu vigilarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
0: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant dos dies, aquesta població brenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. Canal 21 Ràdio. Joan Bericat.
12: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
13: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans es tirarà la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
12: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
0: 5 minuts i un quart de 3 i turistes d'arreu d'Europa han començat ja a arribar per viure l'eclipsi. Alguns han planificat expressament el viatge i aprofiten l'estada per descobrir les Terres de l'Ebre. La majoria d'hotels i establiments turístics ebrencs es troben ja al 100% d'ocupació. Canal T, Dani Camacho.
14: Les Terres de l'Ebre ja comencen a rebre els anomenats caçadors d'eclipsis, turistes que han planificat el seu viatge per poder presenciar el fenomen astronòmic del dimecres. Entre els visitants hi ha, per exemple, un grup de joves dels Països Baixos que han escollit el territori per veure el seu primer eclipsi.
15: Sí, mai he vist un eclipsi, així que m'agradaria veure'l. És la primera vegada, així que espero poder-lo veure bé. També hem comprat unes ulleres per a l'eclipsi, així que pensem que el veurem bé.
14: Expliquen que han aprofitat les vacances per vindre a la zona i que el seu interès per l'astronomia els ha portat fins aquí.
16: Ho vam veure a Instagram fa cosa d'un any, així que vam voler vindre amb el nostre grup d'amics per veure'l.
14: El fenomen també s'està deixant notar, òbviament, en l'ocupació turística. Al Parc de Tortosa, l'agost ja és tradicionalment un mes de molta afluència, però expliquen que des de fa uns dies han començat a arribar clients que han viatjat expressament pel fenomen.
0: I el Departament de Salut ha alertat, us ho dèiem en titulars, aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
3: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
1: Notícies en xarxa.
0: I parlem un dia més de la crisi migratòria a Ceuta, perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. I el govern espanyol, mentre tant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
3: Des de la ciutat autònoma, el ministre de Política Territorial ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats. Torres també ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i, en aquest context, la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. Temen que en els pròxims dies hi hagi una nova entrada de migrants des del Marroc.
0: Doncs precisament sobre aquesta crisi migratòria han opinat en una visita a Barcelona el vicesecretari general del Partit Popular, Elías Bendondo.
3: El diputat popular ha carregat contra l'actitud del govern espanyol i l'ha titllat d'irresponsable.
17: Desde el Partido Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
3: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, ha tocat de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat pel candidat de l'alcaldia de Barcelona, el del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
0: Un minut i mig i arribem a un punt, a un quart de 3 de la tarda. Més coses, ens situem ara a Badalona, on els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de l'administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
18: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
19: Portem des del mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució per aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
18: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
0: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
3: En total s'han renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen de voreres d'una amplada mitjana de 4,35 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
0: I parlant d'obres, Vallfogona del Ripollès ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegueram i la xarxa d'aigua ràdio Ripoll i Guido Sant Jeroni.
20: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegueram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
21: El que és el carrer, mil anys el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara, a l'agost, l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara al mes d'agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
20: En aquest cas és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls el dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsol, els carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
0: I ens hi tornem a la Costa Brava perquè a l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
22: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
23: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
22: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: I arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. De la crònica de successos, i és que un home ha disparat diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat després de mantenir una discussió amb una dona, segons s'han confirmat fonts policials.
3: Els fets van passar cap a 8:15 i diversos testimonis van alertar el telèfon d'emergència 112 després de sentir les detonacions. Els Mossos d'Esquadra van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets. Els Mossos també van localitzar 6 beines de calibre 22. No consta cap persona ferida ni detinguda.
0: I la Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment i ha detingut 3 persones a Castelldefels i una a Reus.
3: L'organització obligava les víctimes a estar disponibles tot el dia, a acceptar totes les pràctiques sexuals sol·licitades, a lliurar la meitat de l'import del servei i a desplaçar-se a altres llocs quan se'ls ordenava.
0: I els fets delictius registrats a la xarxa del metro de Barcelona han disminuït un 34% durant els 6 primers mesos del 2026 respecte del mateix període de l'any passat, segons dades de l'Ajuntament.
3: Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 5.500 conductes delictives davant de les 8.400 registrades durant el primer semestre del 2025. TMB també assegura que les dades mantenen la tendència a la baixa iniciada el 2019 i atribueixen l'evolució, entre altres factors, a les mesures de prevenció i a la col·laboració amb els cossos de seguretat.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Darnius, a l'Alt Empordà, 4 presumptes traficants d'entre 29 i 37 anys que tenien un cultiu amb més de 1.000 plantes de marihuana amagat al bosc.
3: La investigació va començar a mitjans del mes de juny davant les sospites que en aquest municipi hi havia havia una plantació de grans dimensions. A mesura que la investigació avançava i amb el suport de la unitat de drons, van localitzar un total de 3 camps amb plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal.
0: Deu minuts, arribem a 2:45, moment per la cultura. I pel concert inaugural del Festival Jordi Savall, que arrenca aquest dilluns, al vespre, diferents indrets de la Conca de Barberà, Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
2: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6a edició, amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Sant Climent, director i coordinador del festival.
4: Un grup de música antiga més reconegut a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus, americans com asiàtics, és les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial. El 1500, quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
2: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover. Nos vimos 3 o 4 veces
0: por toda la ciudad. I en un registre ben diferent, Ana Torroja serà l'encarregada de posar el punt final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils. Amb un concert serà aquesta nit al Parc del Pinaret, a partir de les 10 de la nit. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
5: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Ana Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet el públic.
7: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el público es mi motor.
5: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
0: Poc menys de 8 minuts, arribem a 2:45 i el Festival de Cambrils, que acaba avui, i el de Peralada, que ho va fer ahir.
3: El certamen alt empordanès ha tancat la programació d'estiu de la seva 40a edició amb un 96% d'ocupació i 11 espectacles amb tot venut.
0: Uns dels protagonistes del Festival de Parada en el Trio Fortuny els escolteu de fons, de la cultura, als esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça davant d'una setmana important en el mercat de fitxatges.
24: Sí, bon dia, Jordi. El Barça, que espera tancar ja el fitxatge de Rodri, arribant a una bona entesa amb el seu club, el Manchester City, i a més voldria desencallar l'opció de Julián Álvarez un cop ha tornat de les vacances després del Mundial i s'ha plantat a la ciutat esportiva de l'Atlético de Madrid per realitzar els primers entrenaments de temporada. Tot plegat en una setmana on el Barça ha començat els entrenaments, ja al complet amb Gordon, Eric García i Joan García, i a l'espera de l'arribada de la resta dels mundialistes, com Jules Koundé, que està previst que retorni demà, més la resta de campions del món, Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Ferran Torres, que se'ls espera dimecres. Tot plegat per preparar un amistós que es jugarà diumenge a Suïssa contra el Basilea. De la seva banda, l'Espanyol, que avui descansa, començarà demà a preparar el debut en Lliga, el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. Pel que fa als equips de la Lliga F, la jugadora del Barça, Quique Nazaret, s'ha lesionat a la porció pubofemoral de l'adductor major de la cuixa esquerra i s'espera que estigui unes 4 setmanes de baixa. L'equip tornarà avui cap a Barcelona després d'un últim entrenament en la seva estada a Andorra, amb l'objectiu de preparar el partit amistós d'aquest dimecres contra el Montpellier al Johan Cruyff. Pel que fa al futbol de casa nostra, l'Europa es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar en la gran final al Badalona per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol d'en Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada amb dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Cali. Gené i Genís Sampietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
6: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives, enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta quarantena edició de la manera que l'hem viscut.
8: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada, doncs, més informació, més saps el que pots corregir i realment l'objectiu de la pretemporada al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles, sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
24: Ahir també es va jugar un partit amistós entre l'Olot i el Sabadell que es van emportar els arlequinats per 0 gols a 3. En handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat, recordem, va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la ciutat esportiva amb les tres noves incorporacions, Sergei Hernández, Janus Esmarason i Oriol Sanfelipe. Un dels veterans de l'equip, el portuguès Luis Frade, espera una temporada il·lusionant.
9: Obviamente, muy ilusionados de volver una nueva temporada. Tenemos incorporaciones nuevas, jugadores jóvenes que suben. Espero que vengan con muchas ganas y tenemos que estar preparados para afrontar una temporada que va a ser muy dura. Bueno, es distinto porque empezamos quizás un poco más felices, pero sí, obviamente que es diferente intentar pelear por llegar o estar defendiendo un título. Como siempre somos el Barça, estamos aquí para eso, ya tuvimos en estas situaciones felizmente más veces y esperemos que sea una temporada muy buena y muy linda.
24: L'equip ja és en camp per seguir amb la seva preparació abans d'un torneig amistós aquest cap de setmana a Alemanya.
0: Gràcies, Jordi. Per última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
26: Us agrada somiar? A mi moltíssim. Si pensem bé, hem somiat tants somnis com dies hem viscut. I si tornem a pensar millor, cada somni és diferent i cada dia també. Estem a la Biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, convidats per la Dolors Huerta. Ella ens ha triat un poema que ens recorda que somiar pot ser tota una aventura. Somnis, de la Joana Raspall. Hola, Dolors.
27: Hola.
26: Per què has triat aquest poema? És que t'agrada somiar?
27: Sí.
26: I a banda de somiar, t'agrada la poesia?
27: Sí.
26: Doncs has de saber que nosaltres, aquí a l'Embaladits, moltíssim. I a banda de que t'agrada la poesia, t'agrada llegir poesia?
27: Bueno, sí, molt.
26: Molt bé. Ens pots dir com es diu aquest poema?
27: Somnis.
26: I ens pots dir qui el va escriure?
27: Joana Raspall.
26: Doncs, què et sembla si comencem?
27: Vale.
26: Avui, la Dolors Huertas ens porta un poema preciós que s'ensenya que somiar pot ser tota una aventura.
27: Si sabés explicar tot allò que somio, en faríem un llibre per poder-te'l donar, de camins encantats, dintre boscos fondosos, de vaixells sobre l'ona, d'un màgic oceà.
26: De palaus i castells, amb jocs i molta festa.
27: Però m'hi trobo sol, perdut, desorientat, que tu no hi surts enlloc per fer-me companyia. I sense tu, cap somni no pot ser explicat.
1: Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Dolors. I com si fos un somni fet realitat, nosaltres ens acomiadem aquí. Amics, fins al proper Embaladits. Adeu!
27: Adeu!
25: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
10: La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el plàter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta, a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig al pla d'implantació d'energies renovables. Àlex Tarés és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
13: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
0: Un plàter que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar. Marc Pijoan.
3: Els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
0: I Atenció Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
3: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
0: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració descontrolada.
3: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat conjunt les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
0: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
3: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta de davant de casa.
0: Cultura, arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
3: Proposta que tindrà lloc fins diumenge a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca.
0: Esports, Jordi Cervantes, l'Europa guanya l'Històrix.
24: El conjunt escapulat es va endur l'edició número 40 del mític torneig d'estiu després d'imposar-se en la gran final al Badalona per 2-5. És el segon títol que aixeca l'equip de la Vila de Gràcia.
0: Històrica victòria de l'Europa a l'Històrix. I nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes, sobretot demà dimarts. Previsió, Marc Jaureguizar.
14: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
0: El control de so, avui el nostre company Lluís Sánchez, a coordinació Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen 3 minuts i mig de 2:45.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La portada d'aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica que alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis.
3: Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implementació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han denunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori.
0: Ho han fet a la ciutat de Barcelona en un acte que ha seguit el nostre company Marc Dalmau.
15: Bon dia, Jordi. Denuncien que el Pla Ter incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Àlex Terès és impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Pla Ter.
13: I que el que s'ha de fer és consensuar amb el territori. I una de les coses que ens sorprèn més d'aquest Pla Ter és que tots els municipis que tenen una càrrega, el 98% dels municipis que tenen una càrrega de 100 megawatts d'exigència de producció energètica solar, són municipis de menys de 1.000 habitants. Això vol dir que són municipis amb poca capacitat econòmica ni una capacitat jurídica per defensar-se.
15: La portaveu de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, Montserrat Cubaró, reclama la retirada immediata del Pla Ter.
16: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
15: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un Pla Ter alternatiu per proposar a la Generalitat.
0: El Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès, Visió, Albert Maspons.
17: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del Pla Ter, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals, ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
18: Espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no, aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
17: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el Pla Ter per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té un municipi.
0: Un Pla Ter que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
3: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania serà l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya, sent la solar la més habitual.
0: Doncs justament parlant del sol, 8 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi. Si per si no ho sabíeu, els agents rurals s'han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
3: I el dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
0: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant dos dies aquesta població brenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. 21 Ràdio, Joan Bericat.
19: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
20: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans es tirà la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
19: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
0: A la ciutat de Terrassa l'eclipsi no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs aquell dia. Ràdio Municipal de Terrassa, Núria Àries.
2: Falta menys per l'eclipsi del 12 d'agost. A Terrassa no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs.
4: No el veuré, no. No m'interessa.
2: I els que sí, es queden o marxen.
5: Aquí, aunque no se vea total.
6: Desde casa. De la terraza.
7: No, es muy bonito, pero no me voy a trasladar, no.
6: Estaremos en Terrassa, lo veremos ahí en Campetit, por ejemplo.
21: Subiré al terrao a ver si veo algo.
22: No, a Rubí hi ha un lloc que és com una Atenea.
23: Vaig a Tarragona. És anar amb el cotxe, amb el meu germà, i intentarem tornar la mateixa nit.
2: Els terrassencs que volen veure l'eclipsi total i encara no han planificat el viatge ho tenen una mica complicat. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, per exemple, on ja fa mesos que van penjar el cartell de complet.
0: I us ho diem en titulars, atenció, perquè el Departament de Salut alerta aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
3: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la Lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades o amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
0: I és que conèixer les mesures de seguretat visual, escollir el lloc des d'on observar l'eclipsi i planificar el trajecte són aspectes fonamentals per viure el fenomen amb totes les garanties. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
28: Mirar el sol directament, encara que sigui durant pocs segons, pot provocar lesions greus a la vista. Per això, el primer consell és clar. Mai no s'ha de mirar l'eclipsi a ull nu ni amb ulleres de sol convencionals. Per observar-lo amb seguretat, cal utilitzar unes ulleres especials per a l'eclipsi, homologades i en bon estat. La Mònica Gràcia, d'Òptica Gràcia, ens ho explica.
29: Quan hi ha l'eclipse, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la Lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupila ja no té aquesta defensa, podem mirar el sol, que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
28: I molta atenció amb els mòbils, les càmeres, els prismàtics o els telescopis. No s'han d'utilitzar per mirar el sol sense filtres solars adequats, perquè també poden causar danys oculars. En definitiva, gaudir de l'eclipsi és possible, però sempre amb protecció.
0: Sí, com sigui, dir-vos que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya.
3: El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 amb una durada aproximada d'un minut i mig.
12: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Parlem un dia més de la crisi migratòria de Ceuta, perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats.
3: En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació.
0: I el govern espanyol, mentrestant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
3: Des de la ciutat autònoma, el ministre de Política Territorial ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats. El ministre Ángel Víctor Torres ho ha explicat aquest matí en una compareixença des de Ceuta.
30: Le hemos trasladado al presidente Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
3: Torres també ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i, en aquest context, la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. Temen que en els pròxims dies hi hagi una nova entrada de migrants des del Marroc.
0: Doncs sobre aquesta crisi migratòria han opinat en una visita a Barcelona el vicesecretari general del Partit Popular, Elías Bendondo.
3: El diputat popular ha carregat contra l'actitud del govern espanyol i l'ha titllat d'irresponsable.
1: Desde el Partido Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
3: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, a tocar de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat del candidat a l'alcaldia de Barcelona del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
0: Més coses, gairebé en punt, 3:45 de la tarda, i ens situem ara a Badalona, us ho dèiem en titulars, perquè els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de cap administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
8: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
9: Portem des del mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució per aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
8: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
0: De Badalona a Barcelona, perquè l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram comprès entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, és a dir, el districte de Sarrià-Sant Gervasi.
3: I en total s'ha renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen d'unes voreres d'una amplada mitjana superior als 4 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
0: I per tant, d'obres, Vallfogona del Ripollès s'ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegram i també la xarxa d'aigua d'aquest municipi, Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
10: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
11: El que és el carrer, Milany, el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara a agost l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara al mes d'agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
10: En aquest cas és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls al dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs, el subsol als carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
0: A l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i també els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
13: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
14: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
13: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: 11 minuts serem a les 3. Combinar una dieta mediterrània hipocalòrica amb activitat física pot reduir el risc de desenvolupar diabetis tipus 2. Així ho conclou un estudi que alerta de l'augment dels ultraprocessats i la pèrdua d'hàbits mediterranis, especialment entre els joves. Cugat Media, Mireia Puente.
4: Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi PREDIMED Plus, una de les investigacions europees més importants sobre nutrició i salut, que ha fet seguiment de milers de persones durant 6 anys. El coordinador de l'estudi catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Salas, ha explicat que els participants que combinaven alimentació saludable i exercici físic presentaven un 31% menys de risc de patir diabetis tipus 2.
15: Això es tradueix en que, bueno, aquelles persones que fan una dieta mediterrània i, a més es posen a fer activitat física, doncs al final tenen menys risc de patir una diabetes al llarg del temps, amb un seguiment que hem fet nosaltres de 6 anys. No?
4: La dieta mediterrània hipocalòrica plantejada en l'estudi consisteix a reduir unes 600 calories diàries, eliminant sobretot aliments allunyats del patró mediterrani, com les begudes ensucrades, els embotits, els ultraprocessats o els sucres refinats.
0: I moment ara per la cultura. Començar pel concert inaugural del Festival Jordi Savall. Arranca aquest dilluns a diferents indrets de la Conca de Barberà durant tota la setmana. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
16: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6a edició amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Sant Climent, director i coordinador del festival.
17: Un conjunt de música antiga més reconeguts a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus, com americans, com asiàtics, és les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial. El 1500, quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
16: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover.

0: Hoy no me puedo levantar. Anna Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet el públic.
1: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el público es mi motor.
0: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
2: I Lleida es prepara per acollir una nova edició del festival Sant Miquel de les Lletres. Se celebrarà del 5 al 10 d'octubre. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
3: Arriba la 4ª edició de Sant Miquel de les Lletres amb una nova entrega plagada de novetats i amb més d'una 50ena d'activitats culturals al llarg de la setmana. Des de l'organització assegura que el repte d'enguany és superar els 12.000 visitants de l'any passat, així com que el certamen incideixi molt més pel que fa a l'àmbit nacional. A més, entre les novetats d'enguany s'inclouen la poesia, així com un servei de prescripció literària. En parla la directora de Sant Miquel de les Lletres, Merche París.
4: A diferents llocs estratègics de la ciutat, repartit per barris, hi haurà doncs, diferents cornes cartonades de poesia que hi haurà poetes recitant. Farem un llistat bibliogràfic de recomanacions, és a dir, de llibres relacionats amb el tema. No? Per exemple, la mort i els llibres, doncs farem tot un llistat bibliogràfic que a través d'un codi QR o d'un enllaç el lector i la lectora podran anar a buscar què és el que recomanem.
3: La 4ª edició se celebrarà del 5 al 10 d'octubre.
2: Doncs de la cultura als esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. L'Europa és històric.
5: Bon dia, Jordi. L'equip de la Vila de Gràcia es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar a la gran final per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol de Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada amb dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Calit. Gené i Genís Sampietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
6: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives, enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta 40ª edició de la manera que l'hem viscut.
7: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada, doncs, més informació, més saps el que pots corregir i realment l'objectiu de la pretemporada, al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles, sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
5: El davanter escapulat, Calit es mostrava feliç per haver acabat com a màxim golejador del torneig.
8: Ser màxim golejador del torneig és un plaer i més guanyar-lo. Així que estic molt content i a seguir. Aquest torneig l'he vist molt complet. Ja toca millorar algunes fases i arribar el millor possible a la Lliga. I allà és on es dona jugar més les castanyes, no? Pues allà anirem entrenant cada dia, com sempre, i millorar ja per la Lliga.
5: Encara en futbol, el Barça espera tancar una setmana clau en els fitxatges i és que voldria tancar el fitxatge de Rodri, arribant a una entesa amb el Manchester City i a més voldria desencallar també l'opció de Julián Álvarez. El jugador ha tornat ja de les vacances i s'ha incorporat a les files de l'Atlético de Madrid. Tot plegat en una setmana on s'espera la tornada dels internacionals campions del món com Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí i Ferran Torres el dimecres. Abans, dimarts, hauria de tornar també l'internacional francès Jules Koundé. L'equip jugarà un amistós a Suïssa diumenge contra al Basilea. Pel que fa a l'handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la ciutat esportiva amb les 3 noves incorporacions, Sergei Hernández, Janus Smarason i Oriol Sanfelipe. L'equip ja és en camp, on continuarà amb la seva preparació abans de disputar els primers amistosos, amb la disputa d'un torneig a Alemanya. I un últim apunt, perquè l'Espanyol de tercera FEP en bàsquet ha fitxat a Xavi Rabaseda.
2: Gràcies, Jordi, per aquest últim apunt de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem, serà demà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.
9: la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Nou capítol de la crisi migratòria de Ceuta, ja que Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu a les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. El govern espanyol, mentrestant, continua apuntant que un dels objectius prioritaris ara mateix és el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordat que aquest punt genera consens entre les diferents autoritats, des de la ciutat autònoma, on ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats.
2: Le hemos trasladado al presidente de Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
1: Torres ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i en aquest context la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. No canviem de tema, ja que després d'una reunió amb el ministre Torres també ha parlat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. El dirigent considera que no és moment per retirar les tropes i ha demanat mantenir el desplegament militar a la ciutat fins que es torni a la normalitat. A més, també ha sol·licitat habilitar un espai que serveixi de centre d'internament d'estrangers, on es pugui ingressar els migrants arribats en els darrers dies a la ciutat autònoma i se'ls pugui mantenir confinats mentre no se'ls pot expulsar. Vives creu que és vital posar en marxa aquesta mesura de manera urgent, ja que així s'aconseguirà que els migrants tinguin cobertes les necessitats vitals, que no s'acumulin als carrers i que es puguin tramitar amb més agilitat i facilitat els expedients d'expulsió. I un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat gran part de Colòmbia, segons el Servei Geològic Colombià, tot i que encara no hi ha informació detallada sobre danys o víctimes. El sisme ha tingut lloc a les 7:34 hora local, passades les 2:30 del migdia a Catalunya, amb l'epicentre a la localitat de San José del Palmar, a la costa del Pacífic, a una profunditat de 82 quilòmetres. La tremolor s'ha notat també a la capital, Bogotà, que és a 400 quilòmetres de distància, i fins i tot a la...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El Departament de Salut ha alertat aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió. Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la lluna. Durant la resta del fenomen, caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades o altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació. Mònica Gràcia, oculista, explica per què és perillós mirar l'eclipsi sense la protecció adequada.
2: Quan hi ha l'eclipsi, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupila ja no té aquesta defensa, podem mirar el sol que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
1: Els experts adverteixen també que mòbils, càmeres, prismàtics o telescopis no són una mesura de protecció adequada, perquè sense els filtres adequats també poden causar danys oculars. No canviem de tema, ja que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat de Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. Recordem que l'eclipsi començarà a les 7:36 minuts de la tarda del dimecres 12 d'agost i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Seguim ara amb altres fenòmens, és que Europa Occidental ha registrat el període de juny a juliol més calorós de la història, amb 2,79 graus per sobre de la mitjana, segons ha informat el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. Així mateix, el mes passat es van produir la tercera i quarta onades de calor des del maig, cosa que va suposar una ratxa excepcional de calor extrema. També ha persistit i s'han intensificat la sequera generalitzada amb les precipitacions i la humitat del sol excepcionalment baixes. Des de Copernicus han apuntat que la combinació de les altes temperatures amb la manca de pluges han provocat la propagació i la intensificació dels incendis forestals extrems. I anem ara a Colòmbia, on un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat el territori a 8:45 hora local, amb epicentre a San José.

0: I will.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. República Juganera.
1: Hola a tothom, benvinguts a un nou programa de la República Juganera. Soc en Jordi Fatxi.
2: I jo, la Bàrbara Dorca.
1: I estem aquí una setmana més per explicar coses que de veritat importen, que són els jocs de taula.
2: Estava pensant que t'anaves a posar filosòfic o algo?
1: No, bueno, coses importants de la vida? Jugar. És una cosa molt important a la vida. Doncs parlem d'una part d'aquesta part tan important de la vida. Què són els jocs de taula? Llavors, amb aquesta intro, per si algú no ens coneixia, comencem. Començarem i acabarem parlant del mateix tema, segurament, perquè estem gravant aquest vídeo després d'haver anat...
2: Aquest vídeo, aquest programa.
1: Ai, perdó, sí, aquest programa. Després del cap de setmana del 4, 5 i 6 d'abril, que alguns de vosaltres ja sabreu que en aquestes dates se celebra el Festival del Joc del Pirineu.
2: Ué! Oh, un bon tros de festival.
1: Molt, molt.
2: Sense desmereixer la resta de festivals, eh? Però és, a part de ser el territori de Vir, no? Una miqueta.
1: Sí. Bueno, però
2: hi ha de tot.
1: Sí, però hi ha de tot. Hi ha moltes editorials, molts espais i molts jocs. I molt ambient de joc.
2: Bueno, perquè és un festival que s'ocupa, a part de que ocupa tot un cap de setmana... Ocupa tot un poble.
1: I de fet més, no? Bueno, sí.
2: Sí, a la seu en si van començar a fer coses potser fa un mes. Han anat a fer jocs a les escoles, han fet xerrades, presentacions, tota una sèrie de coses. Ja en dies previs, diguéssim. Però el festival era això, el sí, divendres, dissabte i diumenge del primer cap de setmana d'abril, que, clar, no és... un festival centralitzat en un sol emplaçament o en un parell d'emplaçaments. És que hi ha partides de rol a la cripta de no sé quina església, de l'Immaculada...
1: Bueno, expliquem una miqueta, no? Ja que nosaltres és el segon any que hi anem.
2: Sí.
1: Vam anar l'any passat.
2: I ens va agradar tant.
1: I aquest ja era part... Sí, home, sí, vam estar a punt de no anar-hi aquest any, no perquè no volguéssim, sinó perquè se'ns complicava el tema, i al final vam dir, va, fem-ho. I vam anar... I llavors, això està molt, molt, molt baix, eh? Bueno, espero, després li haurem de pujar el volum. Què estava dient?
2: Que quasi no hi anem, però que al final, doncs sí.
1: Bones notícies, vam anar-hi.
2: I hem anat per vosaltres, eh? Perquè pensam, què parlarem al proper programa? No sé. Anem al Festival del Joc del Pirineu i així tenim alguna cosa que explicar als nostres fantàstics oients.
1: I una mica per nosaltres, també.
2: Totalment en segon pla.
1: Però pel mateix motiu, per tenir algú per parlar en el programa.
2: Però si és el mateix.
1: No, si és el mateix, però per nosaltres.
2: No haver de pensar altres
1: coses. No, estic... Clar. No, així ja ho tenim fet i parlem d'això, que serà molt fàcil. Però va, és igual. Que...
2: Per ser molt fàcil ens estem liant aquí, que no vegis.
1: Bastant. No, jo el que volia dir és això, explicar una miqueta els diferents espais que hi ha, no? Per la gent que no el conegui o... Sí, que no el conegui.
2: Sí, no cal tenir un mapa mental de lo que és la seu, no és extremadament gran, però hi està bastant concentrat.
1: Anava a dir,
2: no?
1: Perquè tot i que està repartit en diferents zones, les zones són bastant cèntriques, diguem.
2: Però començaríem per la mateixa edifici on hi ha l'oficina de turisme, la sala Armengol.
1: Sí, si mai aneu, el primer lloc on heu d'anar és allà, realment. Que hi ha un mapa allà a terra i heu d'anar allà a l'oficina, que us ajudarà molt, això.
2: I això és un consell que us donem informació de servei des de la República Juganera.
1: Sí.
2: Allà hi havia partides, si no m'equivoco, d'iniciació al rol.
1: A on? A l'Espai Armengol?
2: A l'Espai Armengol.
1: No ho vaig veure.
2: Bueno, perquè l'iniciació al rol estava recomanat a partir dels 14 anys.
1: Molt malament.
2: Aleshores... Potser no hi vam anar al final, perquè és que havíem de fer tantes coses
1: sí,
2: que potser haguéssim trobat alguna cosa que s'adequés al nostre fill que té 8 anys ara
1: jo
2: mateix.
1: Jo trobo faltar això, una miqueta d'iniciació al rol per més petits. Perquè n'hi ha, hi ha coses i es poden fer, i tu pots passar molt bé amb nens petits jugant a rol.
2: Ara, com que m'he deixat el mapa i tot, perquè no... Això,
1: bueno, però com ens van patejar...
2: Dic, el nom dels llocs no l'enganxaré. No, molt a prop d'allà hi ha el que era una antiga església, allà hi havia la part de jocs de taula, d'editorials, familiar...
1: Era familiar, no? Era
2: jocs
1: tipus familiar, sí.
2: Aprovar, familiar... Hi ha joc de taula, eh?
1: Sí, però familiar. O sigui, no res molt dur, molt pesat, sinó joc per a tota la família, però de diferents nivells, alguns una miqueta més infantils, més party, els altres més euros, però
2: hi havia l'espai del City, el joc aquest que es diu City,
1: Cities,
2: que aprofitaven per fer com una espècie d'enquesta concurs, no sé ben bé com anava, per decidir quines ciutats s'incluïen.
1: Perquè faran una edició Cities Catalunya, no? La idea era que anaven a fer una edició Cities Catalunya.
2: No m'ho preguntis perquè no em vaig acabar de...
1: Jo, si ho vaig entendre bé, crec que era així. O sigui, feien com un sortirà una edició d'aquest joc que és el Cities, que no hem provat, però que hi haurà una edició Catalunya, i llavors les ciutats que hi inclouran seran ciutats que sortiran d'aquestes votacions, no? Que es van fer allà, que és que ja et dic, no van participar, perquè com hi ha tantes coses a fer, al final has de triar.
2: No, el que passa és que us ho volem explicar una miqueta tot, encara que no hi participéssim.
1: Clar,
2: en tot.
1: De tot el que nosaltres vam anar veient i el que vam fer també.
2: A l'Ajuntament, que també està allà al costat, perquè a la Seu tot està allà al costat, però aquí, al final acabes caminant molt, però està molt a prop
1: tot. Això,
2: tot.
1: Sí.
2: Es va fer l'entrega dels Premis Tàbula, que no tinc ni idea de qui va guanyar.
1: Tàbula. Tàbula.
2: Tu tens en ment algun que guanyés?
1: Sí, el trekking va guanyar, crec... Hòstia, és que no me'n recordo. Sé que hi havia un nominat...
2: L'Elemental Duel aquest, no havia guanyat
1: alguna cosa? L'Elemental Duel potser també, no? Clar, a veure, hem de venir més preparats si volem dir tot això.
2: Bueno, allà es feia l'entrega dels premis, sí. I també es feia la final del...
1: Carcassonne, no?
2: Del Carcassonne, que a més era per competició, eh? Era...
1: Sí. No vas veure els que anaven amb l'equipació, portaven un Mipel aquí amb la...
2: No pensava que anaven disfressats de Mipel i es posaven allà.
1: No, amb la bandera catalana aquí, aquests eren del Carcassonne. Bueno, crec jo que eren aquests.
2: El hall del Parador, crec que era el hall, i si no, doncs en algun espai del Parador, hi havia els jocs ja més durs. Els jocs ja tipus Twilight Struggle, que el De Vira va aprofitar per fer la presentació de la versió en català, que surt d'un D500.
1: Ah, no ho sabia, això.
2: Del Twilight Struggle en català, que, a més, crec que estava, o per com ho deien, ho semblava una miqueta, tota la campanya del D500 aquest, una miqueta padrinat pels Aya Solbachs.
1: Ah, sí?
2: Companys creadors de contingut molt seriós. O sigui, aquests van anar el que van. I els he vist parlar diverses vegades d'això, i no sé si és que va sortir la campanya, ells van dir aquí per totes a fer-ne promoció, que ho hem d'aconseguir, o s'han sumat perquè els feia il·lusió també.
1: Sí,
2: però
1: sí. No ho sé, la veritat, no, això no estic al tanto.
2: Aleshores també teníem a la part, ja no sé com es diu, del Caixa Fòrum aquest que tenen allà, a davant del Palau. La Fundació La Caixa. També tenien un apartat de jocs familiars, però més infantils.
1: I més prototips. O sigui, i prototips.
2: Sí, en dos espais separats. No barregem els prototips amb els jocs infantils. Infantils, què vol dir? Doncs aquests que tenen una part com de joguina, també, no? Hi havia d'altres, eh?
1: No exclusivament. O sigui, són jocs, doncs, això, per sota dels 8 anys, no? 6,
2: 3,
1: 4, 3... Exacte, per això dic per sota. I n'hi ha alguns que són més... Això, no, més joguineta, que aquest sempre els hi crida l'atenció, però bueno, que al final també et surts una miqueta de lo de sempre, saps? Que no és el... Saps? Anem de 4 anys, joc de taula, que ha de jugar? L'atrapa la caca? Doncs pues no. com es diu aquell que li treuen el...
2: Mox.
1: Sí. És que no sé què li passa a la gent, no? Per què hem d'això? Doncs pues no, són jocs que... Ja, el de la Panarola està molt bé. És un joc que és molt joguina.
2: Ui, sí.
1: És molt joguina, però al final és una panarola que es va movent per allà amb una pila I has d'anar fent...
2: Té unes peces de laberint que es mouen, sí. Que són coberts, cullera, forquilla, ganivet, i vas tirant un dau i et deixa, per ordre, et deixa moure les parets aquestes, de manera que les la panarola, que va a piles, i va fent...
1: Va... Sí, sí, a més té un moviment així una miqueta boig, que es pot quedar encallat allà una estona, i de sobte es gira, pum, pum, pum,
2: i has d'aconseguir... I a passillo,
1: I has d'aconseguir que vagi en el teu... Doncs mira,
2: en el teu què? En el teu què? És que no vaig quedar en el teu plat d'espaguetis, és que clar...
1: A la teva cuina, jo què sé. Bueno, però posats a fer jocs guarros, doncs millor alguna cosa així, que té una miqueta més de gràcia. Per això...
2: Millor, o sigui, tu en un barem valores més la panarola que la caca, directament, no? O sigui, si
1: no,
2: és
1: que no té
2: a
1: veure amb el què, o sigui, amb el què, sinó també amb la mecànica del joc. Doncs és una miqueta la gràcia, no? D'ai, ai, ai, que bé, tal. L'altre què és?
2: No ho sé, no hi he jugat, no he jugat a l'atrapa la caca com bueno, per poder jutjar.
1: Perquè es feu una idea.
2: Però també no hi era, l'atrapa la caca o el...
1: No, home, evidentment, en aquests, jo crec que en aquests no hi haurà mai un d'aquests.
2: Esperem que no.
1: Hi havia el Topo Chef, també, que és un joc que està bastant xulo, també. Vaig veure el Pòcimus. El Pòcimus crec que no hi era, perquè aquest potser... És que depèn de l'edat, jo crec que te'ls posen en un lloc o en un altre. No? Perquè a la zona de familiar també hi havia una zona d'Ava, i no sé quina editorial més, allà dalt, que, clar, aquells també eren més infantils, saps? O sigui que potser també podrien haver estat allà, però, bueno, familiar, infantil, infantil, familiar, al final, en els dos entorns tenies d'aquests i prototips, el que diuen aquest de la Fundació de Caixa. I entre mi, bueno, i una botiga, allà també.
2: Na, na, nia, na, nia.
1: Que ja ens tenim vistos, també.
2: Ja et reconeixen, Jordi. És...
1: Bueno, són els de la Calavera Azul, no? Els Rampi Games, es diu la... Mm. És que no sé ben bé si és el mateix, però bueno, jo diria que sí. I, clar, bueno, et veuen allà i sí, em va reconèixer perquè li vaig comprar el G.I. Joe.
2: Ja dius, hòstia, mira, recentment,
1: el friki aquell...
2: A que li vaig colar.
1: El G.I. Joe. I també em van colar algun més. I ja ho explicarem, també, no? Explicarem
2: sí, els jocs... Sí, però espera, davant de la...
1: Sí, però els jocs que vam aconseguir...
2: Aconseguir
1: a canvi de diners. Estem pendents que hem d'explicar també el tema dels minairons.
2: Per això, anem per feina. A davant d'aquí van muntar jocs d'aquests gegants, hi havia un altre cop el panell aquest del Micromacro, hi havia diferents jocs d'aquests en versió enorme.
1: Bueno,
2: per enorme, a la biblioteca, jo vaig poder fer una partida amb el meu fill del Carcassonne.
1: Perdona, jo no era a la biblioteca.
2: Per això he dit, però per enorme, a la biblioteca...
1: Però això no era la biblioteca.
2: El Carcassonne.
1: El Carcassonne era la biblioteca. Jo era la... Pues està molt mal estat, si jo era la biblioteca.
2: És el... Mare de Déu, que és tonto.
1: vale,
2: amb fitxes
1: perdó. Està darrere.
2: De 40 per 40, 50 per 50, una passada. Poder jugar al
1: sí,
2: Carcassonne.
1: Sí, a més... Que ens va,
2: amb... I uns mípels gegants, també.
1: Sí, molt guai. I em vaig fixar, també, que dic, això estarà imprès i enganxat a sobre, com amb un vinilo, però no, està pintat a mà, no? Allò
2: semblava... Sí, era un...
1: Estava pintat. No sé si amb una pistola que et fa les fitxes directament, però... No sé per dir-te alguna cosa. Però jo feia pintar, estava pintat a mà.
2: Molt xulo. Al davant
1: però
2: entra...
1: Però també hi havia el Raptor Race, que a mi no em vas deixar jugar i tenia bona pinta aquell.
2: Jo no et vaig deixar.
1: En versió
2: jo no
1: gegant.
2: Et vaig deixar. Però si anàvem de cul amunt i avall, jo tenia
1: no
2: unes ganes de jugar boges i només fèiem que mirar per a dos i buscar ous i...
1: Bueno, perquè això ho hem d'explicar ara, també.
2: Aleshores, però
1: acabem d'explicar
2: els
1: espais, no?
2: Altres espais de jocs gegants, jocs tradicionals, així, de carrer, i hi havia un altre espai de jocs infantils, que era on teníem els nostres amics de... Bueno, l'Enric Alegre, amb el seu nyam, i altres tipus de jocs així, més també infantils.
1: Aquest sí que era infantil, sí. No? Llavors també hi havia un espai d'aquests per estar amb els nens allà. No?
2: Amb colxonetes i coses de construcció i coses així.
1: Un Gravitrax d'aquest molt xulo, que era versió infantil també, que doncs, no sé si posava edat, però al nostre fill li va fer molta gràcia. Però sí, jocs ja també tirant a més infantils... I espais per poder estar això amb els més petits, perquè a vegades...
2: Penseu que ens estem deixant moltes coses, com el que us deia abans de la cripta que hi havia en un altre espai que van fer conferències, van fer presentacions de coses i tal, sobre ABJ, sobre els sentits del joc, hi havia una exposició sobre els sentits del joc, per fer joc inclusiu. Doncs a la cripta d'aquest espai, perquè en una part d'aquest espai hi ha una església, amb una cripta, allà es van fer jocs de rol. Mm. Que és una passada, també.
1: Va ser molt guai, va ser molt guai. Però és això, encara ens costa trobar la possibilitat d'anar a fer-ho, perquè si anem amb el nen, que ell s'ho passa molt bé realment en tots aquests festivals. Llavors, doncs, aprofitem ara, ens sacrifiquem.
2: Sí, i ja perquè hem d'equilibrar la part d'estar asseguts jugant amb la part d'estar donant voltetes i fent gincames. Només vull dir una altra cosa, que és que tampoc hem pogut gaudir, però hi havia diversos espais que crec que tots eren en hotels, però no n'estic segura perquè no ho hem pogut gaudir, com deia, que és que de 10 a 2 de la nit hi havia espais habilitats per fer partides nocturnes, que això també està molt bé, suposem.
1: Exacte, ja ho veurem més endavant. Que sí. En el nostre, on estàvem nosaltres, no hi havia.
2: No, estava molt tranquil.
1: Bé, potser ens haguéssim pogut escapar, però tampoc jo crec que ho haguéssim fet perquè estàvem bastant rebentats. Perquè al final, és això, hem estat les dues nits i la primera, ja després del viatge, doncs poca cosa fas, sopes, t'instal·les i tal, i te'n vas a dormir aviat per poder aprofitar al màxim el dia. I llavors vam anar, com us dèiem, al punt d'informació i ja vam estar al tanto de les activitats extra del festival, que són una espècie de gincames.
2: Sí. Val?
1: Són com un parell de gincames, que són gincanes.
2: Per una banda hi havia el joc dels aparadors, fomentat per l'Associació de Comerç Local de la Seu.
1: Sí, que això...
2: No va dir de Sant Feliu de Codines, t'imagines?
1: Bueno, clar, és que estem aquí... Tant de bo poguéssim explicar coses així de Sant Feliu de Codines. Estaria molt bé, eh? Bé.
2: Sí, però com munti un altre, quin mal de cap m'acaba de venir.
1: No, per dir-ho i tant. Llavors, sí, hi havia el dels aparadors, que són diverses rutes, que no són poques, són... Que,
2: 9 8? Rutes. 9 rutes.
1: 9 rutes. I t'has d'anar movent per això i buscant per tot el poble i buscant en els aparadors. Estan marcats, eh? Ja tenen la bandereta. Quan detectes un d'aquests, dius, és cap allà. I llavors busques el joc que està amagat i el número de daus i tal. I vas omplir una butlleta i al final...
2: El joc que està amagat vol dir que en l'aparador hi ha diversos jocs que han cedit les editorials per tenir allà exposats, un dels quals té el nom tapat.
1: Sí.
2: Aleshores has de posar quin joc és el que té el nom tapat, que més o menys ho pots veure per un costat o per un altre. I, a més a més, daus de 6, de colors, també posats per l'aparador i els has de comptar.
1: És bastant laboriós, realment, això. Però, bueno, això, tires la butlleta en el...
2: En urna,
1: que després sortegen. Val? No ens ha tocat, perquè ja han sortit els guanyadors. No passa res, n'hi havia
2: 1.300 participacions.
1: Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Però al mateix temps, perquè si això fos poc, van incloure també una activitat que es deia els Minairons 2.0. Que això ho portava una empresa que es dedica a fer coses, gamificació, de ludificació d'activitats d'aquest tipus, que no, eren tres missions...
2: S'ha de dir que els Minairons són, crec, de la cultura popular de la part de Lleida del Nord.
1: Part, ja deu estar. Sí, perquè, de fet, vam anar a dinar i en el sucre del cafè...
2: Hi havia Minairons.
1: Hòstia, mira, els Minairons aquí. Mm. O sigui, ja no ens vam mirar bé la part aquesta del lore, però ja donava a entendre que sí, que eren, formaven part de la cultura d'allà. I llavors havien estat fent entremaliadures i havies de fer tres missions. I llavors, una era com més de coneixement...
2: Sobre
1: el festival. Anaves responent, tal, aquesta era fàcil.
2: On se celebren l'entrega de premis, de
1: sí,
2: no sé què.
1: Sí, quins dies són el festival... No sé, fàcil, això mirant una miqueta, informant-te una miqueta, ja ho tens. A la web mateix ho trobes tot. Però després hi havia el misteri dels ous, no? Algo així. El misteri dels...
2: On tens els ous, Jordi?
1: Els ous, perquè va tocar una miqueta la moral, eh? El tema dels ous.
2: Els ous, sí.
1: Sí, per això no ho volia dir. No, però... Havies d'anar també per aparadors, però no ho tenien tots. Llavors, havies d'anar trobant uns ous i posar un codi allà. Van tenir un petit problema aquí al final per part nostra, ens van tenir una confusió i al final vam acabar parlant amb els d'organització, escolta, què passa aquí, què tal? Però bueno, al final va ser una anècdota divertida i ho vam poder fer. I l'última, quina era l'última?
2: la de les 15 localitzacions 15 del festival que estic pensant. Clar, aquí ho teníem clar, eren 15 localitzacions, no n'hem explicat tantes.
1: No, no, que va. No, però tampoc no eren 15 ben bé, perquè una, per exemple, era d'això Domènech, no?
2: Sí, que era aquí on
1: i l'Ajuntament. Ah, bueno, no, sí, clar.
2: L'Ajuntament, sí.
1: Bueno, posa i fes, 14, fes una foto fes, en el Mipel.
2: Hi havia un Mipel gegant de 2 metres, eh? Bueno, potser 2 metres no feia, però...
1: Anava a dir 2 metres, metro d'on
2: n'has vist. 60, sí. Molt guai.
1: Sí, llavors...
2: Tenim la foto penjada al nostre Instagram. Aquesta foto
1: va
2: finish
1: guai,
2: de la triple gincama.
1: Exacte, que a més aquesta gincama anaves sumant punts perquè després de fer cada pas d'aquests et feien una pregunta. Després de ficar l'ou, crec que et posaven una pregunta. I després de l'altra...
2: Però de tipus T sobre, realment sobre jocs de taula,
1: sí.
2: No?
1: Sí. També és veritat que, si coneixes una miqueta el mundillo, no eren difícils, val? O si no, feies una búsqueda ràpida, i això llavors anaves aconseguint punts, i al final hi havia un rànquing. Llavors vam veure en el rànquing, per això ens vam posar una miqueta tensos, per dir, cago en dena, que no, aquest
2: els
1: últim
2: codi... Els dos primers
1: codi...
2: s'emportaven un premi directe.
1: Això diu, clar, però estem empatats a punts amb els tres primers, o sigui, els dos primers.
2: Al final ens quedava una pregunta... O sigui, una localització...
1: Un nou, sí, un codi que ens vam liar.
2: Per trobar la localització no era més allà, era tot un enigma, rotllo...
1: Sí. Bueno, que alguns eren esotèrico, més, o menys... No, bueno, alguns eren més...
2: Entenible,
1: sí, podia... sí. Sí, sí. Però el que aquest, no sé, ens va liar, a més el van confondre, teníem el codi apuntat, ens pensàvem que era d'un altre lloc i no l'havíem posat.
2: Ens bueno, ho van confirmar, sí, és aquest, ah, vale, doncs és aquest.
1: Llavors,
2: vam anar allà, no ens funciona el codi perquè resulta que l'havíem posat en un altre lloc. Escolta, que només ens falten 10 punts per quedar primers, a veure què... que estem parlant d'un lot de jocs de taula per nosaltres, eh?
1: Ja,
2: que,
1: ja. Que són, llavors no sé com quedarà
2: el
1: tema.
2: És molt seriós, això, eh?
1: Bueno, s'ha de dir. Que a part d'això, la competició i el premi, que és molt guai, també val la pena fer-lo perquè és una activitat que... S'ha acabat la música. Amb el...
2: I ens queden 5 minuts de programa, però...
1: En sèrio?
2: Sí.
1: Amb el nen... Tu passes molt bé, perquè és una més a més. O sigui, és un... Vas per allà, aquí, això...
2: Jo el que aprecio és això, eh?
1: Sí.
2: Que potser amb nens més petits... No cal ni acabar la gincama, no. Ni currar-s'ho del tot, perquè també es cansaran d'anar amunt
1: i
2: avall.
1: I tant, sí.
2: Però nosaltres aquest any ens ha pillat a l'edat justa com per poder dir la criatura ho està disfrutant.
1: No està dient a cada no? Després dels dos primers punts, estic cansat, tinc gana, i no sé què. Com... Això no va passar.
2: No,
1: després ho vam dir al final, dic, hosti, ha anat molt bé, això.
2: Sí, ha caminat.
1: Sí.
2: És a dir... Codinencs i codinenques, mentre vosaltres estàveu fent un codines, nosaltres estàvem...
1: Fent la nostra pròpia...
2: Sí,
1: no sé. Vam
2: però,
1: caminar molt, eh?
2: Molt. Però... Que no és per treure-us mèrit, eh?
1: Doncs va, sí, escolta.
2: No,
1: jo
2: no,
1: crec
2: tenim...
1: que podria... Que m'ensenya els jocs, almenys menciona'ls.
2: Jo crec que és el moment de dir que farem un vídeo especial... que el trobareu al YouTube, al costat d'aquest,
1: bueno,
2: al costat
1: d'aquest vídeo. Bueno, doncs espera't. Ensenyem els d'això, em sembla bé. No ho ensenyem ara perquè no tenim temps, però sí que mencionarem que ens vam trobar amb el Bulemero, que vam estar parlant amb ell.
2: Enhorabona per la feina nova.
1: Sí, vam provar jocs com el Trasospassos de Darwin, que vam poder jugar amb jugada 3, finalment... que ja ens havíem vist
2: que portem,
1: a diferents
2: de fet,
1: festivals.
2: Ens vam veure, crec, per primera vegada, veure'ns en persona, va ser fa un any a la Seu.
1: Jo crec que sí, no? No, perquè no, va ser a Valls.
2: No, a Valls no, també ser... amb el Pep.
1: No, va ser amb ells? Que, de fet, ells ens van dir,
2: no
1: aneu a la Seu? I nosaltres, què passa a la Seu? En sèrio no coneixeu i tal? I ens ho van dir, vam anar...
2: Sí,
1: i vam dir, hòstia, és que això està molt guai, eh? I aquest any hem tornat. I llavors hem jugat amb ells i va estar molt bé.
2: Sí, perquè després d'un any d'anar-nos parlant... Sí, d'un any d'anar-nos parlant, però no hem jugat mai
1: no,
2: junts
1: clar,
2: en una taula.
1: No, clar, perquè cadascú... A més, això, per exemple, és tot el tema de la gincana aquesta, ja ens van dir que ells ja passaven perquè ells volien jugar. I, però nosaltres sí que necessitem fer-ho perquè, si no, amb el nostre nen, al final... Que el seu nen és més gran i llavors jo crec que poden jugar jocs més... No?
2: Sí.
1: Una miqueta més... Que a vegades això nosaltres a la zona infantil vam estar bastanta estona perquè
2: bastant,
1: hi havia alguna joguina que li feia gràcia... I havíem de jugar amb aquell, però bueno. Jo m'ho vaig passar
2: ja
1: molt bé.
2: Ja que te l'has fotut, 2 hores de cotxe d'anar, 2 hores de cotxe de tornar. El tens allà, doncs
1: que
2: això.
1: Que sí.
2: Darwin's de
1: Passos de Darwin.
2: Això. que... El, com es diu el l'escape aquest?
1: És que això t'anava a dir.
2: Sin memòria.
1: Anem a comentar, exacte, de l'Escape Tales, crec que era, de la TCG Factory.
2: Que tal qual el veiem, diu, jo no vull jugar això.
1: Sí, no,
2: tu,
1: no,
2: seu aquí.
1: Sí, ens ho estava explicant la noia. I no saps, tu no, i ell anava dient, no, tu no li fotis cas, que acabarem jugant.
2: I va a jugar.
1: Perquè és veritat, sí. I és un escape, però està molt bé perquè és, cada partida és diferent. Val? No sé fins a quin nivell, però amb el que ens
2: dins
1: va dir ella...
2: Dins dels jocs d'escape room,
1: exacte,
2: aquest sembla que pot tenir rejugabilitat.
1: Dona, sí.
2: Repartides.
1: Sí, jugues amb el telèfon en algunes coses, en alguns moments, però està molt bé. Tenien també el Quarantena, que el volíem provar, però ja era massa... perquè eres per dos, a més, i haguéssim, sí, l'haguéssim obligat a estar allà. També van jugar el Nekojima, no? El... Qui més van jugar? Aquest que hem dit de cucaratxa...
2: El dels gats de les habitacions.
1: El House of Cats.
2: Perdó, he dit habitacions i de cases. La casa dels gats, sí.
1: Qui més van jugar? Que és del Carcassonne, també és gegant.
2: El Nekojima ja l'has dit.
1: El medalló de les... aquells xavals fent habilitats.
2: Ai, no sé com es diu, no que, sé, que és com una bola lligada a un fil. No és un joc de taula,
1: precisament,
2: eh?
1: No,
2: i a la mà tens com un... com una espècie de
1: fusta. És com
2: un martell,
1: no? Però sí, que té... com les... És que no sé com dir-ho.
2: Que en una punta té la forma d'un rellotge de sorra, diguéssim.
1: Sí, exacte.
2: No? Llavors has de fer un joc de canell perquè la bola et vagi sobre d'un dels extrems, que també té una punxa. Fotia.
1: Que també pots ficar el forat en el forat.
2: Clar,
1: és allò, és com, això és com el diàbolo, no? O la baldufa. Tu saps fer... tirar-la que giri i hi ha gent que fa autèntics malabars. I els nois aquells ens van estar ensenyant i també va estar molt bé. Llavors, quin joc més van provar que també ens va agradar molt a la part aquesta de...
2: Hi havia el Diez Ladrones, en els petits,
1: no? Ladrones, sí, aquest està xulo. El Mirage, aquell Mirage. També, el de la lupa, però aquests que diem, aquests són com per més petits. No, el de l'autor, aquell que li vam acabar agafant el joc.
2: Ah, sí.
1: Aquest sí que el podem dir.
2: Anibonis.
1: Anibonis, la maldició, no? La maldició de... o algo així.
2: Maledicció.
1: Que era la seva... No? És el seu primer joc, sí. és de Cairo, i
2: sí,
1: és un joc de molestar.
2: Es diu Diego Villanueva.
1: Sí, que el teníem allà.
2: I és un joc d'aquests de molestar-se una miqueta.
1: De molta interacció, sí, molta interacció, però amb daus... I és xulo.
2: Un dia parlarem de diferents tipus de jocs de molestar-se, perquè... Jo n'havia vist molt de cartes, no? Tipus sangonera, coses d'aquestes, que són molt... He d'aconseguir les meves cartes i, mentrestant, et vaig tirant cartes per molestar. Però així, amb daus, a més,
1: clar,
2: li donava un altre rotllo.
1: A mi em va agradar això, també, no? El tema dels daus i que tu pots no sempre tenir els mateixos daus. Saps? Quan va dir-lo a les cartes...
2: Ai, sí, quina gràcia.
1: Clar, va dir, no, pots canviar un dau i dir, ah, mira, això està bé. Però, clar, després, quan pots rotar tots... Jo que em vaig preparar la jugada... Okay,
2: sí,
1: bé,
2: perquè hi ha daus que tenen més èxits, diguéssim, o més coses bones que d'altres, per colors, no?
1: Però tu t'ho prepares allà...
2: I dius, doncs, tiro una carta i així li robo el seu dau bo i li dono el meu dau dolent. I a la següent li trio una carta i dic, vale, doncs jo tiro amb els teus daus.
1: Exacte, de sobte tot rota i et quedes allà. Molt xulo, molt xulo.
2: Doncs,
1: i ja està.
2: Fins
1: sí.
2: Aquí.
1: Vam jugar més coses, però ara no... Bueno, us ensenyarem en un vídeo curt el botí.
2: El botí.
1: És,
2: no és gran cosa. No, o sigui, no són... Bueno, que ens toqui... Que si guanyem
1: ui,
2: el lote...
1: Ui,
2: sí.
1: Ai, calla.
2: Sí. Però, ens ho traiem del cap. Però sí, us farem un vídeo ensenyant-vos les 4-5 cosetes que hem adquirit i explicant-vos una miqueta per sobre com va, per si ens voleu donar també la vostra opinió. Teniu el programa aquest, que tot i que no hem ensenyat res, ens podeu veure les cares per YouTube, si ens esteu escoltant per Ona, doncs que sabíeu que també el teniu al YouTube. I fins aquí el programa d'avui. Ens tornem a veure en 15 dies a Ona Codinenca.
1: I mentrestant,
2: no deixeu de jugar.
0: Ona Codinenca. Al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: Quan una amiga et demana que el vagis a buscar a l'aeroport d'un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Els veïns del carrer Eduard Maristany de Badalona recullen firmes en protesta dels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de cap administració. Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer proves dels trens que fabrica i els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també a la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem un dels veïns, Joan Anton Pérez.
2: Portem des del mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució per aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
1: Els residents expressen que DIF disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs i des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els fets delictius registrats a la xarxa de metro de Barcelona han disminuït un 34% durant els 6 primers mesos del 2026 respecte del mateix període de l'any passat, segons dades de l'Ajuntament. Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 5.500 conductes delictives davant de les 8.400 registrades durant el primer semestre del 2025. TMB assegura que les dades mantenen la tendència a la baixa iniciada el 2019 i atribueix l'evolució, entre altres factors, a les mesures de prevenció i a la col·laboració amb els cossos de seguretat. I els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb prop de 150 efectius amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'objectiu és prevenir incendis, protegir els espais naturals i informar la ciutadania davant l'increment previst de visitants. També hi participaran unitats aèries i marítimes en coordinació amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, ADF i ajuntaments. Es reforçaran els controls sobre l'ús del foc, l'acampada, la circulació motoritzada, l'estacionament i l'abandonament de residus. A més, municipis com la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, al Segrià, restringiran preventivament l'accés de vehicles i persones a zones boscoses i els plans de Montmaneu davant l'elevada afluència de visitants. Des d'altres indrets, també els accessos als parcs naturals dels ports i de la Serra de Montsant es restringiran temporalment.

0: Bona tarda, són 7:45, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dilluns 10 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la col·laboració veïnal frustra l'ocupació d'un habitatge a Sant Feliu. Sant Feliu i Castellterçol presenten al·legacions al Plàter. L'ADENC alerta que el Plàter afecta 335 hectàrees de Sant Feliu malgrat el potencial de les teulades. Mollà dona el tret de sortida a la Festa Major amb la llegenda de la Cabra d'Or.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'E59 d'estiu del 10 d'agost del 2026. Comencem l'edició d'avui explicant-vos que la col·laboració veïnal ha frustrat l'ocupació d'un habitatge aquest cap de setmana a Sant Feliu de Codines. Els fets van passar dissabte quan quatre persones van intentar accedir a un habitatge situat al carrer Josep Rossell. Els veïns ho van comunicar de seguida als cossos policials i als Mossos d'Esquadra. Àlex García és sergent a la comissaria de Caldes de Montbui.
2: Aquest cap de setmana es van trobar un avís d'uns veïns que van avisar que en un pis buit que estaven accedint unes persones amb una escala estaven accedint per la balconada, dues persones, i ràpidament els Mossos d'Esquadra d'aquí de Caldes van anar cap al lloc i van veure que dintre del pis realment havia gent dintre. Varen picar per si podien obrir el pis, no va obrir ningú. Varen fer gestions per saber el propietari del pis, amb la sort que es varen trobar un pis d'una segona residència. El propietari era una persona de Barcelona i era una segona residència. Al ser una segona residència, el tractament que li van donar a l'operativa policial no va ser d'ocupació, sinó d'una violació de domicili. Una violació de domicili comporta, pues, amb una flagrància, perquè els fets van passar en una hora o dos, hi havia una flagrància delictiva, llavors més la negativa de que els autors dels fets no se van entrar, van activar els bombers, que es van deixar una escala, llavors el cap de l'operatiu, que era un agent expert d'aquí de Caldes, va entrar per al balcó i va fracassar aquesta violació de domicili, que va terminar amb la detenció de dues persones que estaven a l'interior i una dona embarassada que sembla ser que va entrar per la porta un cop els autors dels fets estaven allà dintre.
0: Els dos detinguts ja tenien antecedents policials per delictes contra el patrimoni i ja han passat a disposició del jutjat de guàrdia. I és que la col·laboració veïnal ha estat clau en aquest cas. Davant de possibles ocupacions d'habitatges, els Mossos d'Esquadra recomanen avisar els cossos policials el més aviat possible.
2: Lo important, sobretot, és el que diem, perquè els cossos policials puguem jugar amb la fragrància delictiva. La fragrància delictiva ens permet actuar de manera immediata i evitar que aquests tipus de delinqüents constituïssin el seu domicili. Llavors, com no els dona temps a constituir el seu domicili, no tenen la protecció jurídica de domicili i permet que els agents puguem entrar fins de la força en el lloc que han ocupat.
0: La importància de les 48 hores és clau i és que els Mossos expliquen que, si es triga més en actuar, els ocupants poden arribar a constituir aquell immoble com el seu domicili i, a partir d'aquí, el desallotjament ja requereix d'un procediment judicial. Moment ara de parlar de nou del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya, conegut com a Plater. Un pla que, com us hem anat explicant en anteriors edicions de l'Eix 59, estableix criteris territorials i ambientals per ordenar la implantació de projectes solars i eòlics. L'objectiu del pla, impulsat pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, és implantar les energies renovables i descarbonitzar el país al 2050. La proposta que ha fet la Generalitat és preliminar i classifica el territori en diferents categories categories d'idoneïtat per a la implantació de projectes d'energies renovables. El pla identifica, municipi per municipi, diferents àmbits amb graus diversos d'idoneïtat per acollir eventuals projectes de generació d'energia renovable, però no suposa l'autorització automàtica de cap projecte. Des de la seva presentació, el pla ha rebut l'oposició d'entitats i d'alguns municipis, a més de més de 12.000 delegacions en el primer període d'exposició pública. El 30 de juliol es va tancar el primer període de delegacions, però el govern ja ha anunciat que obrirà un segon període perquè la ciutadania, les administracions i les entitats presentin les delegacions que creguin convenients. El pla TER, que encara es troba en procés d'elaboració i es pot modificar en funció de les al·legacions, preveu que l'any 2050 les plaques fotovoltaiques ocupin 12 hectàrees de Sant Feliu de Codines, una extensió que suposaria un 0,8% del terme municipal. Aquestes instal·lacions s'haurien de fer, però, en els terrenys que estableix el pla TER, que són un 8,8% del terme municipal. En el cas de Sant Feliu de Codines, no hi ha previsió d'instal·lacions eòliques. L'Ajuntament ha analitzat la documentació presentada per la Generalitat per valorar l'afectació que té el pla sobre el municipi i defensar els interessos de Sant Feliu. En aquest sentit, el consistori ha presentat al·legacions demanant que es preservi l'activitat agrària existent i que els terrenys que actualment es destinen a l'agricultura quedin exclosos de les zones prioritàries per instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. Així ho explicava Pol Cabutí, alcalde del municipi.
3: Però després hi ha matisos o hi ha aplicacions doncs, que ha fet que diferents sectors, sobretot el sector de la pagesia, doncs tingui conseqüències importants d'aplicar-se la proposta que han fet. En això s'han basat sobretot les al·legacions que hem fet com a Ajuntament, ja que compartim aquesta visió, i d'entrada el que hem fet és adherir-nos a la moció que va aprovar, les al·legacions que es van aprovar al Consell Comarcal del Vallès Oriental, on el primer punt era sobretot remarcar doncs, que s'havien de tenir en compte aquests usos agraris existents. Aquests terrenys que ara mateix ja s'estan fent servir doncs, per pagesos que tenen activitat agrària i que, per tant, hem de preservar, i el que no podem fer és que amb una planificació d'instal·lar parcs solars en el territori doncs acabi anant en detriment d'aquesta activitat que ja existeix, que en les últimes dècades s'ha vist minvada i que, per tant, doncs, al contrari, no? Hauríem d'intentar fomentar que seguís sent així. Sobretot perquè també té una funció, també de prevenció d'incendis i de treballar la terra i d'activar la terra, i que, per tant, hem de preservar. Sí que el fet doncs, de que una zona, un camp agrari, es posi com a zona prioritària per instal·lar-hi plaques la fa molt més atractiva i segurament molt més rendible econòmicament per a algú que hi vol invertir, posar-hi plaques i treure aquest rendiment, però que un tros doncs, de muntanya, un tros forestal, que evidentment doncs, els costos de posar-la a punt segurament són més alts i, per tant, doncs, com que això no podem abocar-nos a aquesta situació, doncs la primera al·legació, i que hem compartit també amb pagesos del municipi, és doncs, que s'excloguin aquests camps on hi ha activitat agrària.
0: Entre les al·legacions presentades, l'Ajuntament també reclama que es tingui en compte el traçat de la futura variant de Sant Feliu i l'afectació que tindrà sobre el territori. El consistori considera que aquesta infraestructura pot ser una oportunitat per concentrar-hi instal·lacions fotovoltaiques i reduir, així, la pressió sobre altres terrenys del municipi.
3: Com a prioritàries no es tenia en compte el traçat de la futura variant i l'afectació que això tindrà doncs, en aquell espai. I per tant doncs, hem demanat que això es tingui en compte, s'inclogui i es reformuli doncs, en tota la zona afectada. En aquest sentit també hem visualitzat l'oportunitat de que aprofitant la infraestructura sobretot del viaducte de la variant, doncs allà ja seria un bon espai, entenent doncs, que allà l'impacte ja hi serà doncs, de posar-hi plaques i reduir així la pressió sobre altres terrenys del municipi.
0: L'alcalde també explica que ha mantingut trobades amb veïns, propietaris i pagesos del municipi per resoldre dubtes i inquietuds sobre el pla TER.
3: Durant les darreres setmanes, jo personalment com a alcalde i regidor de Medi Ambient he estat atenent doncs, tots els veïns i veïnes, propietaris i pagesos que m'ho han demanat. sobretot per aclarir dubtes. Alguns d'ells doncs, m'han compartit també les al·legacions que han presentat al Plater. Hi ha algunes d'aquestes doncs, en les que hem considerat que s'alineaven doncs, amb els nostres objectius també i amb l'interès públic. Doncs, també des de l'Ajuntament ens hi hem adherit i hem reforçat d'alguna forma aquesta visió. La majoria d'elles doncs, demanen en aquest sentit que deia abans, que és de protegir i preservar l'activitat agrària existent al municipi, ja que, com ja vam apuntar, el ple municipal, el gran damnificat, pot arribar a ser el pagès, aquella persona que està treballant al camp, però que no és propietari, ja que el propietari, doncs, si li donen l'opció de que li sigui més fàcil posar plaques, doncs, és probable doncs, que prescindeixi de tenir el pagès i el substitueixi per plaques, i això doncs, seria un problema.
0: Des del consistori insisteixen que la transició cap a les energies renovables és necessària, però defensen també que s'ha de tenir en compte les característiques del territori i prioritzar espais ja artificialitzats, com ara les teulades dels edificis o els aparcaments.
3: I en aquest sentit doncs, també fer aquesta reflexió crítica de que sí, tota aquesta cursa doncs, per les renovables queda en mans d'aquestes grans empreses, aquests grans fons d'inversió o aquestes companyies elèctriques, simplement reproduirem el model que tenim. Seguirem tenint el monopoli de la generació d'energia i, per tant, doncs, la paella pel mànec. En aquest sentit, creiem que l'administració pública ha de liderar això. Alguns d'aquesta, com a mínim una part d'aquesta generació fotovoltaica hauria d'estar compromesa amb ser generació pública d'energia. En aquest sentit, doncs, cal inversió i pensem que és un moment important, que és un moment clau, perquè molta part d'aquesta energia sigui de les produïda per l'administració pública.
0: I continuem parlant del Plater, perquè a Castellterçol també s'hi han presentat al·legacions i, a més, se sumen al manifest de Verges per frenar la seva implementació. Aquest és el 7è municipi de la comarca del Moianès que s'hi adhereix. Ens ho explica en Jordi Givert.
4: Al darrer ple municipal de Castellterçol es va aprovar per unanimitat la formulació d'al·legacions al Plater. Amb aquest acord, l'Ajuntament presenta un extens paquet d'al·legacions per defensar la preservació del territori, el paisatge i els espais agraris i forestals del municipi. Toni Massot, alcalde de Castellterçol, explicava que també se sumen al manifest de Verges per demanar que s'aturi el Plater, a la vegada que l'Ajuntament presenta aquestes al·legacions per mostrar els punts en què estan en contra.
5: Per un costat, com a Ajuntament de Castellterçol, votarem l'adhesió en aquest manifest, però per altre costat enteníem que nosaltres, o entenem, jo crec que tots, estiguem d'acord amb el Plater o no, estem d'acord, estem a favor de les energies renovables i d'una implementació doncs, que sigui justa, no? Per tant, el que també vàrem pensar en totes les al·legacions que hem preparat amb totes les forces polítiques és de que, a part de l'adhesió en aquest manifest, el que volíem era posar de manifest una sèrie d'al·legacions entenent que el pla terci, però en tot cas que es pot fer de manera diferent.
4: Una de les principals preocupacions és la falta de protecció de pagesos i ramaders a l'hora de concebre el Plater. Massot explicava que no es pot perjudicar la sobirania alimentària per anar cap a la sobirania energètica.
5: És el tema de la sobirania alimentària i la protecció de la nostra ramaderia i agricultura. Ens trobem que el Plater ha fet com una espècie de regla de tres i no té en compte el valor agronòmic o l'activitat social i personal, no? doncs de que significa l'activitat ramadera i d'agricultura a Castellterçol. Per tant, no val a dir que té un potencial X i que no hi hagi una anàlisi real d'això. I a més, i crec que és més important encara, que hem de disposar de sobirania alimentària també com a territori. Per tant, el que no val és eliminar la sobirania alimentària a costa de plaques fotovoltaiques.
4: També es demana que revisin els criteris de protecció d'espais d'interès mediambiental i l'exclusió d'espais d'alt interès pel poble, com el Castell de Castellterçol, el Coll de la Creueta, la Poua de Can Revitllat i Sant Julià d'Úxols. Massot també explicava el descontentament del territori, perquè el pla carrega la responsabilitat de generar energia a les zones menys poblades del país.
5: I que sigui justa a nivell de territori. No té sentit que parlem d'emergència climàtica i emergència energètica i que, per tant, Castelldefels, igual que tots els altres municipis de Catalunya, ens hem d'inflar a posar plaques quan tu, per exemple, vas a l'àrea metropolitana i totes les àrees antropitzades no hi ha ni una placa, per dir-ho així, ras i curt. Per tant,
4: per això també s'ha presentat al·legacions per prioritzar la fotovoltaica en espais ja transformats, l'obligació de soterrar les línies elèctriques d'evacuació i el respecte al dret de la propietat davant l'expropiació forçosa. Per altra banda, sobre l'adhesió al manifest de Verges, contrari al Plàter, es va aprovar amb 9 vots a favor i 2 abstencions. Connectem Castellterçol s'hi va mostrar a favor, així com la regidora no adscrita Raquel Alcaide. L'escoltem a ella i a l'Eix Roca, representant de Connectem.
6: Se'ns ha tingut un despreniment molt, molt gros, penso personalment, com a ajuntaments. No se'ns ha comptat a la veu dels municipis. Al final, per ells, entenc que l'important és l'àrea metropolitana i no la resta del país. Llavors, entenem doncs, que ho hagin fet d'aquesta manera per la seva ideologia política i la seva forma d'entendre el país, però no costava de res. I és molt important que en una qüestió tan important com el Plàter es posés, anéssim, passéssim al sedàs, anéssim ajuntament per ajuntament com a govern de la Generalitat i sobre això comencéssim a treballar.
7: Considero que el Plàter és d'allò més pervers que s'ha fet. És com agafar un pastís i tirar-lo a sobre dels ajuntaments per veure si tothom s'hi oposa, si tothom està en desacord, si es lia una bona tangana, i aleshores així tirar cap a les expropiacions i obligar-nos a fer-los com ells volen. Per tant, penso que aquí hauríem de poder estar tots d'acord de que, vale, sí, energies renovables, sí, està clar que les necessitem, no podem pagar l'energia als preus que l'hauríem de pagar si no en tinguéssim i no fóssim autosuficients, però no d'aquesta manera.
4: Les abstencions van arribar per part d'Esquerra Republicana, que, tot i estar a favor de presentar les al·legacions al Plàter, veia contradictori posicionar-se totalment en contra del mateix pla a la vegada. Escoltem a Ferran Jordà pels Republicans.
8: Hem de mirar anar tots plegats, però que siguem una mica coherents, perquè nosaltres no entenem que se'ns dona l'oportunitat de millorar i, en canvi, votem en contra. Si no ens haguessin donat l'oportunitat de millorar el pla, evidentment ens hi sumem. Quan és un pla impositiu 100%, que no pots fer res, entendríem, evidentment, que l'enfrontament seria un altre. Però volem veure el got mig ple, tornem a insistir, i en aquest cas, per aquest motiu, no ens adherirem i no votarem a favor, ens abstindrem en l'adhesió a aquest manifest.
4: Castellterçol, doncs, s'assuma Castellcí, Monistrol de Calders, Granera, Collsuspina, l'Estany i Santa Maria d'Oló. 7 pobles del Moianès ja s'han posicionat en contra del Plàter.
0: D'altra banda, l'ADENC també ha presentat al·legacions al Plàter i reclama que el pla es reformuli íntegrament. L'entitat ecologista qüestiona, entre d'altres aspectes, les dades que utilitza la Generalitat per calcular el potencial de les instal·lacions fotovoltaiques a les teulades i posa Sant Feliu de Codines com a exemple. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona que l'ADENC considera més detallat, les cobertes del municipi podrien generar fins a 18 gigabytes hora anuals, el 191% del consum elèctric del municipi. Ens ho explica Arnau Vila, membre de l'ADENC.
9: Dic que li sobren teulades, és a dir, la potència que li ha calculat l'estudi de la Diputació de Barcelona, que és el més detallat, doncs calcula aquest 191% respecte del consum que té. Això vol dir que és fantàstic, és a dir, Sant Feliu de Codines, sense haver de posar plaques solars en camps i en boscos, ja estaria produint un excedent energètic amb el que podria ser solidari amb la resta del país.
0: També consideren que aquesta diferència en el càlcul del potencial de les teulades és un dels problemes de base del Plàter i que acaba justificant la necessitat d'ocupar terrenys agrícoles i forestals. L'entitat també qüestiona les previsions de demanda elèctrica que fa el pla de cara al 2050.
9: Hem presentat bastantes, ara no sé si recordo, 18, crec que, al·legacions, i moltes són, diguem-ne, de contingut legal, però bàsicament el més important que nosaltres al·leguem és que el Plàter es basa en dues premisses molt, molt errònies. Una, aquesta potència que calcula sobre les teulades, que és totalment equivocada, perquè ells s'agafen a una mitjana, posen un coeficient a totes les teulades, a totes, i no saben ni la geometria ni l'orientació, llavors no s'agafen estudis més rigorosos com el de la Diputació que utilitzem nosaltres. I això fa que aleshores l'estudi ja digui que s'ha d'ocupar camps i que s'han d'ocupar boscos perquè les teulades no donen suficients. Llavors aquí ja hi ha un problema de base molt, molt, molt, molt greu. I després el segon és que el Plater aposta a desenvolupar energia amb l'horitzó 2050. És a dir, en lloc de plantejar-se de cobrir, que ja és prou ambiciós, la demanda elèctrica que tenim actualment amb energies renovables, que és ja un objectiu molt i molt ambiciós, planteja no només això, sinó cobrir la del 2050, que ells calculen que serà més del doble de la que tenim ara.
0: En el cas concret de Sant Feliu, la DENC alerta que el Plater afecta 335 hectàrees, un 22% de la superfície del municipi. L'entitat apunta, a més, que un 43% d'aquest terreny se superposa amb els anomenats hàbitats d'interès comunitari, espais que, segons la DENC, tenen un valor natural que cal preservar.
9: Després també que de totes aquestes zones, clar, no cauen en sec buit, és a dir, en aquestes zones hi ha boscos molt valuosos, per exemple, molts alzinars, molts camps, matollars, bueno, espais que tenen un valor ambiental molt interessant. Nosaltres ho hem creuat amb les dades cartogràfiques i amb les cobertes del sol i hem trobat que Sant Feliu de Codines, el 43% de les zones del Plater cauen en hàbitats d'interès comunitari. Aquests hàbitats són cobertes del sol que estan identificades per la Unió Europea com que tenen un valor natural que cal preservar i que cal protegir. I en aquest cas a Sant Feliu, doncs això, gairebé la meitat de les zones Plater caurien zones que mediambientalment tenen un valor que cal preservar.
0: La DENC demana que el Plater actual no s'aprovi i es reformuli, amb una revisió de les previsions energètiques i una nova avaluació ambiental. A més, l'entitat defensa que la transició cap a les energies renovables és necessària, però considera que s'ha de fer prioritzant espais ja artificialitzats i sense comprometre els terrenys agrícoles i els espais naturals. Muià dona el tret de sortida als primers dies de la seva festa major amb la llegenda de la Cabra d'Or. Ens ho explica tot en Jordi Givert.
4: Muià entra de ple en la celebració de la seva festa major amb una agenda carregada d'actes populars, cultura i música des d'aquest mateix dilluns. El gran protagonisme d'aquesta jornada d'obertura el té la festa de la Cabra d'Or, la representació teatralitzada de la llegenda arrencat a 6:45 de la tarda a la plaça Major. A les 7 ha sortit la caminada popular per buscar el teixit daurat i tot seguit es farà un sopar de carmanyola i el joc de cerca. La nit es tancarà amb la cercavila de la banda Àurea i els concerts de Fills d'Iso i PD Chibi a partir de la mitjanit al Parc Municipal. Demà dimarts, Muià viurà el desenllaç de la llegenda de la Cabra d'Or. L'activitat arrencarà a les 11 del matí a la zona del Parc Municipal amb tallers infantils i tot seguit, a 1:45, començarà la cercavila infantil encarregada d'escortar la cabra fins a l'Ajuntament. A la tarda de la celebració arribarà el moment àlgid a les 6, quan arrencarà des de la plaça Sant Sebastià la gran cercavila per festejar la troballa de la Cabra d'Or. La comitiva anirà fins davant de l'església de Santa Maria, on es viurà el moment més esperat, l'entrega de la figura al senyor de Planella, la pedregada i el desenllaç teatral de la història. La festa organitzada per l'associació La Cabra d'Or i el Consistori culminarà a la mateixa plaça Major amb un sopar popular a partir de 9:45 de la nit. La traca final arribarà amb els darrers balls de La Cabra d'Or i una sessió musical a càrrec de P.D. Cabrit que s'allargarà fins a les 3 de la matinada.
0: I ara parlem de l'atur, perquè el mes de juliol deixa un augment de l'atur tant al Vallès Oriental com al Moianès, tot i que amb una intensitat molt diferent. A la comarca vallesana l'increment és del 2,09%, amb 350 persones més a l'atur que al juny, mentre que al Moianès l'augment és de l'1,2%, amb 7 persones més. En ambdós casos, però, les dades interanuals són positives, amb menys persones aturades que fa un any. Al conjunt de Catalunya l'atur també ha augmentat durant el juliol, un 2,5%, tot i que les 314.874 persones desocupades representen la xifra més baixa en un mes de juliol des de l'any 2007. Si ho analitzem poble per poble, començant per la capital del Moianès, a Moià, on l'atur disminueix respecte al mes anterior en 13 persones, un 4,29% menys. La dada també és positiva si mirem un any enrere, amb 14 persones menys a l'atur, que representen un descens del 4,61%. La taxa d'atur provisional, per tant, se situa en el 8,37%. A Castellterçol, en canvi, l'atur augmenta amb força durant el juliol. Hi ha 15 persones més a les llistes d'atur, un increment del 16,30% respecte al juny. La comparació interanual també és negativa, amb 13 persones més sense feina que fa un any, un 13,83% més. Per tant, la taxa d'atur provisional queda en el 8,06%. I tanquem el bloc del Moianès amb Santa Maria d'Oló, que presenta una evolució positiva, i és que durant el mes de juliol hi ha 2 persones menys a l'atur, un descens del 9,52% respecte al mes anterior. En termes interanuals, també disminueix l'atur, amb 3 persones menys, un 13,64% de descens. La taxa d'atur provisional, per tant, és del 3,56%. Pel que fa al Vallès Oriental, començant amb Bigues i Riells del Fai, on l'atur augmenta amb 9 persones durant el juliol, un 2,33% més que el juny. Respecte a l'any anterior, però, hi ha 2 persones més a l'atur, un increment del 0,51%. La taxa d'atur provisional queda en el 7,18%. A Caldes de Montbui, el juliol deixa 22 persones més a l'atur, un augment del 3,80% respecte al mes anterior. La dada interanual, però, és positiva, amb 18 persones menys desocupades que fa un any, un descens del 2,91%. La taxa d'atur provisional se situa en el 6,34%. I acabem amb Sant Feliu de Codines, on la

0: ambient tan xafogós, i és que no hi ha manera que baixin les temperatures. Avui, novament, màximes al voltant dels 33, 34 graus. Són temperatures bastant normals per aquesta època de l'any, estem en plena canícula, però és que les nits també són de mal dormir. I clar, jo crec que el que fa més irrespirable l'ambient és aquesta acumulació de dies i dies d'aquesta calor, eh? És que no hi ha manera de que se'ns tregui de sobre l'ambient aquest irrespirable en el que estem, que farem balanç de tot plegat quan acabi l'estiu, però es batran molts rècords, segur. De cara a demà, pocs canvis, la temperatura alta, nits de mal dormir, algunes nuvolades a la tarda, en principi sense precipitacions. Dimecres, dia 12, dia especial, dia de l'eclipsi. En principi es podrà veure. Recordem, que les nostres poblacions és parcial, no serà total. Heu d'anar a un cim, a un lloc que hi hagi vista cap a l'oest i que no hi hagin edificacions ni muntanyes, que a l'oest es pugui veure perfectament cap a última hora del dia, i en principi es podrà veure. Hi haurà alguna nuvolada a la tarda, però no hauria d'afectar la visió de l'eclipsi. Les temperatures del dimecres, molt semblants a tota la setmana, les mínimes voltant dels 20 graus, màximes 33-34 graus. No baixen aquestes temperatures, al igual que no baixaran el dijous. Calor, poques nuvolades, gens de pluja. En definitiva, unes paraules que portem ja molts dies dient-les, aquestes paraules, calor, xafogor, poques nuvolades i poca pluja. No hi ha manera de que plogui realment d'una manera forta, no hi ha manera que baixin les temperatures d'una manera forta. És el que ens toca aquest estiu. Unes temperatures altes que duraran fins divendres, és que de fet tota la setmana serà gairebé igual, amb aquest sol, amb aquestes petites nuvolades de tarda i amb unes temperatures de ple estiu. Que vagi molt bé la setmana i que tots tinguem una gran visió de l'eclipsi d'aquest dimecres, que serà un fenomen realment espectacular. Moltes gràcies, que vagi molt bé, adeu!
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert.
2: Ona Codinenca. Al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Nou balanç del terratrèmol de magnitud 7,4 que aquest migdia ha sacsejat Colòmbia i que, segons informacions provisionals de les autoritats locals, suma ja més de 70 víctimes mortals, 40 de les quals se situen a l'àrea metropolitana de Pereira i 27 al departament del Valle de Cauca. A més, 7 aeroports han suspès les operacions per seguretat, ja que necessiten una avaluació urgent per comprovar danys estructurals. Pereira, Manizales, Quibdó, Armènia, Cartago, Buenaventura i Alfonso Bonilla Aragón romandran tancats fins a nou avís. Recordem que el Servei Geològic Colombià ha informat que a les 7:34 hores del matí i hora local s'ha produït un terratrèmol amb epicentre a San José del Palmar, al departament de Chocó, que ha tingut fins a 4 rèpliques. La Direcció General Marítima ha remarcat que

sentir el sisme, no hi ha amenaça de tsunami a la costa pacífica del país. El president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha afirmat en un missatge a xarxes socials que ha assumit el lideratge de l'emergència i que s'instal·larà en un lloc de comandament unificat per coordinar l'atenció als damnificats. Canviem ara de tema i és que la compravenda d'habitatges caurà un 7,3% de mitjana a l'estat espanyol durant el 2026, mentre que els preus del mercat immobiliari escalaran un 12% de mitjana, segons estimacions publicades aquest dilluns per BBVA Research. L'entitat financera assegura que la demanda d'habitatge continua sòlida malgrat la caiguda en les vendes, però que la producció és insuficient, la qual cosa pressiona els preus a l'alça. I les autoritats de protecció dels consumidors han ordenat retirar 6 models d'ulleres per observar l'eclipsi solar de marques SP Eye Care Professional, Omanage, Lionster, Opticalia o Roypel Hispan. Els organismes de consum d'Aragó, Castella i Lleó, Madrid, Galícia i La Rioja han detectat una irregularitat tècnica en els filtres que podria provocar lesions oculars greus i han inclòs aquests productes a la xarxa d'alerta de productes no alimentaris perillosos. Facua també ha alertat que el mateix problema podria afectar altres ulleres que s'hagin comercialitzat o distribuït durant els darrers mesos. I el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per gestionar l'augment de mobilitat previst amb motiu de l'eclipsi del 12 d'agost, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. L'AP7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i la 2 cap a Ponent, l'AP2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Baix o Prades i la 7...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Molt bona nit, són les 9:04 minuts de la nit d'aquest 1 de desembre de 2025. Al meu entendre, un dilluns dels grans del 2025. Per què dic dels grans? Comencem setmana, i és un bon motiu. Estem aquí una setmana més amb tots vosaltres en directe a Ona Coinenca. Començament de mes, l'últim de l'any. Molta gent ja comença a fer el balanç d'aquest 2025 i va encarant el 2026. Aviam què haurà de fer perquè sigui una mica millor l'any. Comencem, ara sí, l'època nadalenca, molt estimada per alguns, gens estimada per les altres, però el programa fem per tothom. I també comencem, al meu entendre, i és el que dic jo, l'hivern meteorològic. Perquè l'oficial crec que comença el 21 o el 20 de desembre, però per mi l'hivern meteorològic és desembre, gener, febrer. Són els tres mesos d'hivern que tenim de forma no oficial, per mi, a Catalunya. Dilluns, amb moltes, moltíssimes coses, i tot amanit, des d'aquí, des de l'estudi d'Ona Codinenca, en directe al 107.2 de l'FM, si esteu per Sant Feliu. Ens podeu escoltar també des de diferents podcasts, reposicions. No hi ha excusa perquè no ens escolteu. Tenim 54 minuts per endavant, amb moltíssimes coses, les seccions habituals i una entrevista amb un amic del programa que el saludarem més o menys a les 9:25, 9:30. No, Teresa? Més o menys, si els tempos van com van.
1: Ja ho saps tot, si no cal que et digui res. Ets un bon alumne.
0: Molt bé. Gràcies, Teresa. Gràcies. Estàs a final d'any i veig que estàs...
1: Sí, al final no queda altra solució.
0: Molt bé. També m'he deixat que és el antepenúltim ja programa de l'any. Antepenúltim. Farem el penúltim el 15 de desembre i l'últim el 22 de desembre.
1: Que el 22 hi ha un convidat bo, eh?
2: Per acabar la temporada.
0: Esperem.
1: No ho diguem.
0: Serà un convidat especial.
1: Però és molt important, eh?
0: A més, portarem 4 torrons i 4...
3: Jo diria més. Importantíssim.
0: El d'avui també.
1: El d'avui també.
0: A la cada setmana.
1: Sí, home, i tant.
0: El de cada setmana és importantíssim. I el 22 de desembre també serà importantíssim. Com és ara importantíssim, saludar a tota la gent que fa possible el programa, que ja estan aquí davant dels micros verds, d'Ona Coinenca. Què tal? Com esteu?
1: Bé, molt bé.
0: Notícia remarcable, la d'ahir, aquest aplec de Sant Sadurní, que es va aplaçar. Tenim...
3: Sí.
0: Hi ha una emergència important, Emergència de...
3: Bueno, jo això ho relativitzo bastant, Vull dir, penso que no feia falta anul·lar-ho, perquè en definitiva no està prohibit sortir per aquesta zona. No està prohibit. Està restringit, que no és prohibit. O sigui que...
0: Crec que la prohibició és a 6 quilòmetres, no? A 6 quilòmetres del foc.
3: Bueno, la zona de Collserola, tot Collserola està prohibit bellugar-se, i és lògic, si allà és on han trobat aquests porcs morts i així, doncs és lògic que... Però aquí estem a 20 i pico de quilòmetres.
0: Ja tenim... ha desplegat tot el... Tot l'exèrcit espanyol, Collserola.
3: Això és molt important. Jo no sé si han anat amb canons o amb escopetes només, o com hi han anat.
0: No sé si són francotiradors o què són, o està tot... Hi ha un desplegament importantíssim de l'exèrcit espanyol a Collserola.
3: Els senglars estan tremolant, ja.
4: Es creu que potser venia d'un entrepà, d'algun embotit, d'algun entrepà. Però no es creu.
0: Jo hi he llegit per tot arreu...
4: De tot, oi?
0: Sí.
3: Infinitat d'acord.
4: No hi ha una cosa clara, diguéssim. No se sap encara d'on ha sortit.
3: El que és molt evident és que els senglars de Collserola baixen cap a Horta, baixen cap als penitents, baixen cap a, cap a Sarrià, baixen cap a Cerdanyola, Sant Cugat, i baixen, i clar, i allà hi ha escombraries, i fins i tot hi ha qui els hi dona menjar, o sigui sí. Que és clar, són els més humanitzats que hi ha.
2: Aquí Sant Feliu també en volten, tot, eh?
3: Sí, sí, per aquí també, però potser aquí no els hi donen de jalar.
0: Jo ja he sentit dir poc. Es veu que hi havia aquesta... La pesta aquesta a Bèlgica i a Itàlia també es veu que hi va haver un focus i ja s'està parlant que és el mateix entrepà, els tres, que ho fan expressament, que no sé què. Hi ha teories, ja de tots els...
3: Sí, bueno, esclar, sí, sí.
0: També...
3: Si algú vol perjudicar en un determinat lloc, agafa i fot un festival d'aquests i anar fent, no?
0: També és veritat que la natura, també he llegit això, que la natura s'autoregula sola, que quan hi ha molts isards, no sé quin virus també, i la mateixa natura en mata no sé quants.
4: Sí, sí, però el problema no és aquest. El problema és que com infecti algun porc d'alguna granja, sí. Hi ha més porcs que catalans.
0: Sí, sí, el problema és a les granges.
3: No, i que foten unes destrosses terribles, eh? Vull dir, dies endarrere per aquí Sant Llorenç, que vam anar al Montcau i així, i foten unes destrosses que els camins i els llocs...
0: Hi ha molts, passes,
3: però, vull dir, aixequen, sembla que passi un tractor llaurant, eh?
0: Sí, sí. Bueno, però com evoluciona, jo crec que segur que alguna granja acabarà en tant, perquè és super, super contagiosa.
4: N'hi havia una a Cerdanyola, em sembla, justament, que
0: és complicat que no hi entri, perquè es veu que és molt, molt contagiós. Veurem què acaba passant i veurem què acaba passant amb el plec de Sant Sadurní, que el Paris després ens ho explicarà, que segur que es farà algun divalt o l'any que ve, o ja veurem. Passem ràpidament a començar el programa
1: d'avui.
0: Sí, però
1: t'has descuidat de saludar amb una persona.
0: Ja hi vaig.
1: I hauria de ser el primer, perquè sense ell no hi hauria programa.
0: Ni ràdio.
3: Exacte.
1: Ni ràdio.
0: Saludem a Pau Ibars des de dintre de la peixera. Pau, què tal?
5: Bona nit.
0: Bona nit.
5: Sí que hi hauria ràdio, sí. I sí que hi hauria programa, sí.
0: La Teresa és bona perquè va dient saludem-lo i després no.
5: Després no diu res, no escolta, passa, no...
1: No
5: es connecta.
1: Ah, ja t'escolto. Què dius?
5: Dic que sí que hi hauria ràdio. I tant.
1: No, però si tu no hi fossis no n'hi hauria pas.
5: De fet, mira, ara d'aquí 5 minuts marxaré i el Pep Acosta vindrà cap aquí.
0: Sí, avui fem un intercanvi.
1: Avui marxes perquè no hi ha res, oi?
0: No, oi, sí que...
1: Ah, sí? Escolta'm, el Pep Sanz ha portat una cosa, Pau.
5: Bueno, però jo anem a fer un tallet i aniré cap a sopar, ja està.
1: I marxaràs.
0: Molt bé, saludat a Pau Ibars, gràcies per estar aquí una setmana més. D'aquí una estona fem el relleu d'aquest 1 de desembre del 2025. Som els 9 i 12, fiquem la sintonia de l'editorial. Joan, de què ens parles avui?
3: Doncs continuarem amb aquest article que ja fa un parell de setmanes que vinc llegint, que és l'ascensió a l'Everest, que celebren ara els 40 anys de la primera ascensió.
0: Perfecte.
3: Per alpinistes catalans.
0: Molt bé, posem la sintonia, sisplau, i ja ens parla Joan Font.

Doncs sí, és un article que ha escrit en Xavier Maduell, és bastant extens i explica molt sobre com va anar la sanció aquesta que es va fer. I el paràgraf que llegiré, l'apartat que llegiré avui, parla del primer Everest català. I diu així, l'expedició va assolir l'èxit, era la tercera catalana a l'Everest. Després de la ja mencionada del 82, un altre potent equip ho va intentar l'any 1983 per la via normal des del Tíbet, un itinerari que només s'havia escalat dues vegades a la història. Liderada per Conrad Blanc, l'expedició la completaven Nil Bulgues, Òscar Cadiac, Jordi Camproví, Jordi Canal, Josep Maria Duran, Lluís Gómez, Enric Canal, Enric Lucas, Joan Massons, Antoni Ricard, Miquel Sánchez i Toni Sors. Els atacs al cim es van efectuar a primers de tardor i van ser tots repel·lits per un temps inclement. Tot i així, es va arribar fins als 8.300 metres. Dos anys més tard, el mateix grup hi torna reforçat per tres alpinistes més, en Jordi Magrinyà, Xavier Peregil i Carles Vallès, i cinc xerpes d'altitud. La ruta escollida torna a ser la del Coll Nord, però aquest cop farà tots els intents a l'agost, és a dir, durant el Montsó. Tal com diu Jordi Canals, el Montsó és perillós per les nevades i les allaus. La primavera és molt millor si haguessin anat pel Nepal. A l'estiu hauria sigut impossible, però el Tíbet encara ho van poder fer. El problema és que els permisos de la primavera ja estaven concedits i només en quedaven per a l'estiu. Al final van pensar, si Messner va escalar en solitari i sense oxigen la cara nord a l'agost, per què no ho podem fer intentar nosaltres? A més, havien d'aprofitar els diners que els donava la Caixa de Barcelona. La possibilitat d'una mort pot fer tirar enrere un patrocinador. El 1983 van donar la imatge de prudència i es van tornar a ajudar a finançar l'expedició. L'estratègia era clara i ambiciosa, escalar la llavors poc coneguda aresta nord-est, no utilitzar oxigen durant la progressió, però tenir-ne els campaments d'emergències per cada intent al cinc comptés amb tres cordades a l'atac que anessin rellevant-se fins a aconseguir l'objectiu. Tot s'acabaria complint menys el tercer punt, on es va fer el que es va poder. Així, el 7 d'agost, Cadiac i Gómez van aconseguir instal·lar un precari campament 6 a una altitud de 8.450 metres. Però la neu fonda els va obligar a baixar i no van poder ser rellevats pels companys. El següent atac, el dia 12, arriba més amunt, a 8.650 metres, entre el primer i el segon esglaó de l'aresta cimera. Canals, Camproví i tres xerpes hi deixen dues ampolles d'oxigen i una corda fixa. Jordi Canals destaca que alguns eren partidaris de carregar oxigen fins a dalt per possibles situacions d'emergència. Era el plantejament general de l'expedició, però hi havia discrepàncies d'alguns companys. També recorda un fet curiós i important. L'ampolla que vaig pujar jo era la mateixa que havia deixat a uns 7.800 metres durant l'expedició del 83. Al cap de dos anys encara era al costat de les mateixes roques, plena d'oxigen, ja que no l'havien fet servir per res. Aquestes dues bombones acabarien sent vitals, com explicarem més endavant, però a més ben enteforades a la neu, van servir d'encoratge per baixar. Així, en abandonar l'intent, els tres xerpes i els dos calderans van repelar des de les botelles per saltar el primer esglaó. Dos intents infructuosos només no van passar. Del campament cinquè i van fer replegar l'expedició al campament base, ja que el Montsó feia de les seves i les nevades no donaven treva. Calia esperar que la neu s'assentés i que el temps s'asserenés, però la situació resultava tensa. El desgast era molt alt i les oportunitats s'estaven acabant. Algú ja es donava de baixa i demanava que no es completés amb ell per a nous atacs, que no es comptés amb ells per a nous atacs.
respecte a la seva decisió, però van poder comptar amb tothom per a l'assalt final, escriu el cap de l'expedició Conrad Blanc en el llibre Hem fet el cim. L'atac definitiu, que va sortir del campament base el 21 d'agost, es va realitzar sobre una neu més assentada, però encara perillosa. Superada ja la cota 8.000, Miquel Sánchez i un xerpa va dir prou pel risc de congelacions. I a l'altura de les anomenades franges grogues, 8.400 metres, Jordi Canals i un altre xerpa no se la van voler jugar. Hi havia una placa de vent i ja veien fent un salt mortal per tota la cara nord. Per sort, la placa no va petar ni la pujada ni a la baixada i no es va produir l'allau. Ja només quedaven tres catalans i tres xerpes, els sis que acabarien fent el cim l'endemà. Òscar Cadiach, Toni Sors i Carles Vallès, Sam Butamang, Anne Carme i Narayan Chesta. L'Òscar ho veia cada dia més clar, més a prop, com ho transmet l'Edu Sallent en el llibre El camí dels estels. Contemplo la piràmide final del Chomolungma, sembla a prop, sé que és lluny. Havia estat en altres muntanyes altes, però ara em sento tan alt. Estic a punt de complir el somni més bonic de la meva vida. En Carles, per la seva banda, a la realitat d'un somni, escriu: des del campament sisè vam renunciar a carregar la tenda i els sacs per anar lleugers, tot i que sabíem que molt probablement haurien de fer un bivac en el descens. Aquella nit havien utilitzat oxigen per poder descansar millor i reunir forces, que realment van fer falta per superar les dificultats de l'aresta cimera. Com diu Carles Vallès, el segon esgló és un punt molt curiós perquè és dels pocs llocs de tota l'ascensió amb problemes tècnics seriosos. Hi ha quasi a dalt de tot. Finalment, a la tarda del 28 d'agost, arriben al punt més alt de la Terra. Hem fet el cim. Catalunya ha assolit el sostre del món. Criden. Llegim poesies, parlem per ràdio i Antoni es fuma un Ducados, recorda l'Òscar. Però en Carles encara no hi era. L'aresta final em va costar uns esforços que ja no sabia com treure'ls, però en la meva solitud em sentia molt encoratjat d'estar fent el que feia. Mentre al meu interior suraven aquests pensaments, els companys van arribar al cim. Em vaig veure bracejat. Em cridaven i m'animaven perquè jo no podia córrer, encara que volia. No podia. I al final, una hora més tard que ells, feia el cim de l'Everest. Fins aquí l'editorial d'avui, que ha sigut una mica extens.

0: I us llegiré un parell de dites que m'han passat. La primera diu: de novembre a febrer no cal que siguis matiner. I l'altra que diu: l'aigua corrent fa viure la gent.
1: Gràcies per aquesta editorial, aquests
2: refranys.
1: Pep Sants, què és això? Què és això?
3: He portat uns torrons que he fet aquest cap de setmana.
1: Ho has fet tu?
3: Sí.
1: Tu està, està.
3: Bueno, ja has comprovat que l'aspecte no és de pastisseria.
1: Que està boníssim, eh? Però boníssim, eh? No sé.
3: La xocolata no és dolenta. Si t'agrada la xocolata...
1: Molt bo, eh? Molt bo, de bo, eh? Molt bo, molt bo.
3: Bueno, gràcies, gràcies.
1: Molt bo. Després d'aquesta... És que m'ha... Buah! Boníssim, boníssim. Ja, vaig sense aquí. Està molt bo. Moltes gràcies per l'editorial, per el que ens ha posat el Pep. Passem a la colla dimecres. Josep, bona nit. On anem avui? On ens portes?
4: Ui, anirem al municipi de Mont-roig, al Baix Camp.
1: Sí, molt bé.
4: Per fer una muntanya que només té 395 metres, però
1: perfecte.
4: És sorprenent i espectacular de tot el conjunt que té.
1: Anem cap a Mont-roig del Camp amb la colla dimecres.
5: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
4: Bona nit, gent de la muntanya. Ens anirem cap al Baix Camp, tal com hem dit, a Mont-roig. L'Areny és una muntanya de 395 metres que es troba entre els municipis de Mont-roig del Camp i Vilanova d'Escornalbou, a la comarca catalana del Baix Camp. La muntanya de l'Areny és un regal de la natura. Quan hi ets, tens la sensació de trobar-te en un lloc especial, únic. El raig i les formes fantasioses de la roca et transporten a un món llunyà i fins d'inspiració per a genis com Joan Miró. En el seu cim, on s'asseu l'ermita de la Mare de Déu de la Roca, s'integra dins les muntanyes de l'Areny. L'ermita de la Mare de Déu de la Roca i Sant Ramon estan situades sobre un promontori de roca roja, a 292 metres d'altitud sobre el nivell del mar. L'església de Sant Ramon ocupa el lloc que en origen ocupava el castell. La seva situació la fa un mirador excepcional de la Costa Daurada. És precisament aquesta muntanya roja la que dona origen al nom del poble de Mont-roig. L'ermita és un cub quadrat situat al capdamunt del cim i de blanques parets destacant sobre la rojor de la roca i el blau del cel. Diuen que sempre emblanquinada per servir de guia als mariners i pescadors dels pobles costaners. Segons esmentat en un testament del Santuari de la Mare Déu de la Roca, era una ermita del segle XII. Entre Mont-roig del Camp i Rifà trobem un trencall indicant per anar cap a la Mare Déu de la Roca, per pista asfaltada que porta fins al santuari. Prop d'aquí hi ha un gran espai aparcament i àrea de lleure prop de la cova de la Patú, lloc on aparquem. Visitem la cova ja amb formacions molt rogenques. Ens endinsem al bosc per camí ascendent que es dirigeix cap a l'Areny i després per unes escaletes ens porta a la cova foradada. La roca foradada és de grans dimensions i de formes capritxoses. És un dels tresors que amaga l'espai protegit de la Mare de Déu de la Roca. El camí continua i arribem fins a la roca i seguidament al Coll de l'Areny, perseguint fins a la roca de migdia, per unes escaletes, lloc on el paisatge és impressionant, amb vistes de la zona. Aquestes escaletes estan esculpides sobre la roca roja i directament sobre la roca de l'Areny. Durant el camí ens trobem tres o quatre passos amb corda, però són fàcils de seguir. tant de pujada com pel ràpel de baixada, ja que la roca és nua i no hi ha punts per posar els peus. La ruta és entretinguda, però molt agradable de seguir. Anem baixant a través de grans pedres i pins escampats. Ens acostem ja al santuari. Visitem l'església, tot el gran rocam que l'acompanya i el grandiós mirador. En aquest gran espai hi ha un restaurant obert, lloc on ens quedem per dinar de carmanyola i seguidament retornar als vehicles aparcats prop de la pista que puja fins a l'ermita. Ha estat un recorregut de 7 quilòmetres, 266, un temps efectiu de caminada 3 hores 25, un temps total de 5 hores 31, amb un ascens acumulat de 440 metres. Bona nit, gent de la muntanya!

0: Gràcies, Josep, per aquesta primera excursió a la Colla de Mecres del mes de desembre. D'aquí 15 dies...
1: Et sorprendria, eh? Et sorprendria.
0: I anirem, i anirem. Moltes gràcies. Fins aquí a 15 dies. I ja tenim aquí Josep Parés. Ens diràs quatre coses del centre excursionista.
2: Hi ha molta cosa per explicar.
0: Perfecte, endavant.
2: Aquest cap de setmana hi ha hagut molta cosa. Vam començar amb nosaltres divendres, que vam fer l'Assemblea General extraordinària. Hi va haver, ja us ho explicarem, una mica de canvi de quotes, però res. Llavors ens en vam anar, el dissabte, l'Assemblea General Extraordinària de la Federació, que allà, doncs, llavors ja vam mirar dels preus de les llicències i coses d'aquestes, que quan surtin hi ha bastanta cosa per explicar. I havíem d'anar el diumenge, doncs, una sortida, com que dissabte era Sant Sadurní, diumenge havíem d'anar a Sant Sadurní. Doncs no va poder ser, perquè tots vosaltres ja sabeu el per què. Uh-huh. Es va tancar Sant Miquel del Fai, Junta va decidir, doncs, de moment no suspendre, ja es farà un altre dia, un altre diumenge, ja s'hi anirà, ja està. Vull dir que l'assumpte ha sigut bastant mogut, saps? Arribes el dilluns quasi cansat d'allò d'estar tantes coses alhora. Anirem informant la setmana que ve de les llicències, a veure què van aprovar, perquè tothom van aprovar, però de números estaven allà a la pantalla i dius, bueno, molt bé, però a Cadallós ja havien desaparegut. Van dir, bueno, quan ens els portin en paper ja llegirem a veure què, eh? Doncs quedem per la setmana que ve, que us direm quatre coses sobre aquestes coses.
0: Alguna informació?
2: Del centre, de les quotes...
0: De programació?
2: De programació, bueno, espera, sí, tu que hi havia el dia 12, el tanto que la Teresa ja em mirava, el dia 12 hi ha un audiovisual.
0: Ah, vale.
2: I llavors el dia 20, com que som cuidadors del sender que va de Sant Celoni a Sant Martí del Montnegre, uh-huh, on anirem a veure si encara tot està correcte, perquè llavors hem de fer uns informes i ens paguen uns ràpils del manteniment.
3: He vist el WhatsApp que has passat.
2: Molt bé. Bueno, doncs així es queda l'assumpte.
0: Informarem de les quotes d'aquí 15 dies i aquest audiovisual el dia 12, a les 8.
3: El dia 12, sí.
0: Dilluns a les 8. Tothom al centre a veure aquest audiovisual. De qui és?
3: La Mercè de la Puebla.
0: Molt bé, la Mercè de la Puebla, el dia 12, tothom al centre a veure aquest audiovisual. Són les 9 i... Gràcies, Parés. Ens veiem d'aquí 15 dies. Són 9:45 en punt, clavats. El Pau ens posa la sintonia de l'entrevista i ja escoltarem a Pep Sanz.
4: L'entrevista de la setmana.

0: Bé, bona nit a tothom. Avui ens acompanya, una vegada més, el comodí de sempre. Raül, bona nit.
1: Hola, bona nit.
2: És el meu comodí. Sí.
0: Avui, per motius, el convidat que havíem de tenir no ha pogut seguir nosaltres, però per sort tenim el Raül, que sempre ens fa aquest favor, li donem les gràcies per seguir amb nosaltres i sempre estar aquí a punt.
1: Home, jo necessitem. Ja ho sabeu, que encantat de venir. La Teresa ja ho sap, que sempre que em necessiti, si no és per algun motiu que m'impideixi venir, jo sempre vinc, perquè vinc molt content. I, a més, que compteu amb mi, veient la gent que ve aquí d'un nivell...
2: Oh, és que tu també tens molt nivell, eh?
1: Sí, però aquí ve gent que fa coses extraordinàries a nivell mundial i...
2: Però aviam, tu vas venir un dia amb el plan B, que tenies mal al peu.
1: Sí.
2: I vas venir.
1: Sí.
0: Bueno, al final no treguis mèrits, tu també has fet moltes coses. Avui en parlarem d'una d'elles.
2: Exacte, sí senyor, sí. Molt bé, Pep.
0: Oi?
2: Molt bé.
0: Teresa, al final, Raül, tu també...
1: Bueno, n'hem fet.
0: És important. Aquest estiu has anat de vacances a Suïssa.
1: Sí.
0: Parlarem de en què has fet per allà al país dels Pirineus, que no és Andorra, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, com va ser, com vas decidir, o com vau decidir anar a Suïssa aquest estiu?
1: Doncs, mira, si et dic la veritat, fa 3 anys teníem previst anar a les Açores i vam acabar a Marroc. L'any passat teníem previst anar a Vietnam i vam acabar a Japó. I aquest any vam dir, sí, aquest any anem a les Açores. Ho vam estar mirant tot, vam estar fent números, bueno, sí, no... Era molt complicat el tema logístic, saltar d'ahir a illa, llogar un cotxe aquí, llogar un cotxe allà, no trobàvem allotjaments, no sé què. On anem, on anem, on anem? I jo un dia, jo fent llista, anava dient noms. No, li vaig dir, Gemma, vés dient noms, aviam... Que... I va anar dient noms, i quan va dir Suïssa, jo vaig notar que... Allò que... Dic, aquí ha fet una mica de parada. I li vaig dir, què? I, oh, tu ja... Jo hi havia estat fa temps, però hi havia estat molt, molt de turisme, només de turisme. I dic, cap problema, som-hi. I, clar, o sigui, per fer muntanya...
0: El que vulguis.
1: És bestial.
0: Perquè, aviam, Suïssa és un país car. Com us vau moure per allà?
1: O sigui, nosaltres vam anar en cotxe des d'aquí i llavors el que vam fer, perquè al final sí que vam fer molta muntanya, però també estàvem de vacances, vam combinar una mica i nosaltres vam agafar apartaments lluny de les... ciutats importants, amb pobles més petits, a vegades amb pobles d'esquí, que a l'estiu no hi ha tanta demanda. I els allotjaments ens van sortir prou bé. La veritat és que allà el tema d'apartaments, tot això el tenen fantàstic, sí, o sigui, uns allotjaments guapíssims, per uns preus que pagaries més aquí a la Costa Brava o Barcelona, segurament.
0: O la Cerdanya a l'hivern.
1: O la Cerdanya a l'hivern. I llavors el que vam fer... O sigui, supermercats i cuina a casa. O sigui, el que sí que a Suïssa, si vols anar a menjar fora, és molt, molt car. Però ens en vam sortir bé, al final, amb el tema això, fent allotjaments. Nosaltres fem... Ja tenim la... Normalment fem apartaments, perquè ens va molt bé quan fem excursions a sopar d'hora a l'apartament, preparar... els entrepans de l'endemà, si ens emportem alguna cosa per dinar a la muntanya i així. Així ho tenim, perquè a vegades, no? Quan vas de viatge, vas d'hotel, un hotel, no tens cuina, no pots preparar.
0: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres l'opció apartament ens va molt bé, perquè sí que és veritat que volem la nostra independència també. Si féssim coses de més dies o de més que necessita de fugir, però al final, com que també anàvem una mica de vacances, farem excursions d'un dia, al vespre estarem a l'apartament, una mica al vespre sortir a fer un vol pels poblets, la ciutat que estiguem, els dies que no fèiem excursió a visitar les ciutats, i ho vam combinar així. I fent-ho així i mirant-ho una mica, el gasto el pots controlar.
0: Clar, al final... esteu de vacances i però gastant una mica també, perquè al final aquí també pots acabar gastant...
1: No, no, aquí, si te'n vas a la Costa Brava aquí al mes d'agost, haguessis gastat més que allà, eh? Al final.
3: Vau estar en diferents apartaments?
1: Sí.
3: O un...
1: No, no, vam estar en diferents. Vam estar 19 dies i el que fèiem eren 2-3 dies i canviàvem una mica de zona.
0: I parlem d'excursions. Quantes excursions vau fer? Quines van ser les més...
1: Mira, excursions... Si vols, te les dic totes i llavors, si et sembla...
0: Anem...
1: Mira, excursions, que no va ser ben bé excursions, el dia 11 vam visitar l'estació d'esquí de Diablerets, vam estar una estona per allà i això. El dia 12 vam estar al Pas de Sant Bernardo, que ja sí que vam pujar al Point de Dron, una excursió que ens va sorprendre, molt maca, així amb grampada, amb graons, llavors allà... Tens unes vistes de... Estàs molt a prop del Mont Blanc, dels Grans Juràssics. Estàs sobre l'Osta, llavors tens el Gran Paradís sobre darrere i ja pots encarar cap a la zona del Gran Convent i allà darrere el Matterhorn. És una zona molt maca.
0: Els tres pics més... Bueno, tres no, però dos dels tres desconeguts.
1: Sí, sí. I, a més, és una excursió diferent, perquè això té graons, té... Està... I llavors, clar, tu la pots anar allargant, al final ja pots fer... Llavors, el dia 13 vam anar a la zona del Matterhorn, sí que és veritat que vam pujar amb el tren fins a Gornegrad, vam pujar que queda just davant del Matterhorn, que és on hi ha la típica vista del con, no?
0: La dels
1: Toblerone,
0: això.
1: Que ja no la tenen.
0: Ja no tenen la mateixa, aquesta...
1: No, perquè se'n van emportar la producció del Toblerone a Eslovènia i Suïssa no et deixa posar símbols nacionals.
0: Ostres.
1: Si no ho fas tot en el país. Com si diguéssim ara... No? Que aquí poséssim la moreneta, no?
0: Sí.
1: Amb una tauleta de xocolata i t'ho emportes a fer a França, doncs ja no la pots posar.
0: Sí.
1: Està bé. I llavors allà sí que l'excursió que vam fer va ser tot de baixada. Vam pujar amb el tren fins dalt de tot i vam baixar, que vam fer 1000 i pico negatius fins a Zermatt.
0: Perquè el poble aquest de Zermatt, oi que no hi ha vehicles?
1: Hi ha vehicles elèctrics dels habitants.
0: Això.
1: O sigui, tu només hi pots accedir amb tren. Això sí. Llavors, l'endemà vam anar al glaciar de l'Eix, que aquesta, si vols, després en parlem, per mi, la millor excursió que vam fer.
3: L'Eix?
1: A l'Eix, sí.
3: L'Eix Glaciers.
1: L'Eix Glaciers, sí. Que ja és patrimoni de l'UNESCO, l'Eix. De fet, és el glaciar més llarg de l'Europa, traient la part de Rússia, com si diguéssim. Són 29 quilòmetres de glaciar. Anclades, ho sé, també.
0: Ara, després sí. En parlarem.
1: Llavors, l'endemà vam anar a una excursió una mica més senzilla, que hi ha el pont de Charles Cuonen, és un pont penjat de 500 metres de llarg.
0: Sí, crec que aquest ja em sona d'haver parlat una vegada que va venir la Gemma Cameta i hem parlat del viatge que havíem fet aquí, i que em sembla que aquest també n'havíem parlat.
1: Llavors... Vam anar a un poble d'esquí, una zona termal que es diu Lekeban, que ja vam fer... El primer dia vam fer unes passarel·les en unes gorgues que hi ha allà. Llavors, l'endemà vam fer el Gemmy Pass, que va ser un descobriment molt guapo.
0: Sí? Quin és aquest?
1: És un poble d'esquí que està a la Transmontana. Llavors és un pas que té... És un pas molt antic de pastura, que té... És un pas amb 1000 de desnivell, amb 4 o 5 quilòmetres.
0: Collons.
1: Llavors a dalt sí que vas... Hi ha un parell de llacs, un d'això. I és curiós, després si voleu en parlem, perquè hi ha un repte, hi ha de trail running, que si el fas et pot sortir el balneari gratis.
0: I tant que parlarem.
1: I el telecabina. Llavors vam pujar... Un dia des de Muren vam pujar al Silhouette, que és, si us en recordeu, una pel·lícula mítica del James Bond, que surt en un mirador a dalt a la muntanya i això, que és un 3.000 i alguna cosa. Llavors, un dia, que aquest el vam fer en cotxe, o sigui, vam fer una ruta de 200 quilòmetres amb cotxe, que passes el pas de Furca, el pas de Gemi i el pas de Susten.
0: Són colls d'aquests...
1: Són colls de muntanya... que es fan amb cotxe.
0: Que deuen ser de bicicletes,
1: sí, no? Sí, moltes bicicletes. Clar, són 200 i pico quilòmetres, però les pistes és bestial. Llavors, vam pujar al llac de Oshinensi. Clar, hi ha 2.000 llacs, un dels llacs. Llavors, un dia vam fer una excursió per la Selva Negra de Butac, perquè vam estar 3 dies a sota Friburg d'Alemanya.
0: Sí.
1: Estàvem a la frontera. I llavors vam fer una caminada que és a l'Storchreit, que puges un cim que es diu Klinestock i vas fins a Frenospock, o pots fer d'un costat a l'altre, un sender mitja muntanya, amb unes vistes als llacs de Lucerna, molt guapa. I llavors el que sí que vam fer, vam anar al Jungfraujoch, al coll del Jungfrau, que és el mirador més alt d'Europa que pots accedir amb tren, que arribes a 3.500. Sí que vam pujar amb tren. Aquest sí que... Bueno, perquè aquí havia vingut la Martina, que va venir també la filla de la Gemma els últims 3 dies, sí. I com que ella tenia... Vam fer un passe familiar que els menors d'edat tenen tots els telecabines gratis. Mira. Llavors nosaltres havíem fet des d'aquí una cosa que a meitat de la pregava 100 i algo d'euros, i allà tots els telecabines els tenies a meitat de preu.
0: Mira, que segur perquè que t'acabes estalviant molt.
1: O sigui, pujar al Jungfrau, si puges de dir... puges a dalt amb telecabines i amb el tren, perquè és el tren més alt d'Europa,
0: sí,
1: val 280 euros. Nosaltres, clar, al final, com que a meitat de preu, amb 280 euros et puges 3. Jo aquí hi havia estat... Fa 10 anys i no hi vaig pujar perquè ens demanaven una animalada i m'envien penedit, no? De dir, al final, sí que són molts diners, però després estàs aquí gastant a vegades amb tonteries i és un lloc que no hi aniré mai més. Mira, vaig tindre l'oportunitat de tornar a anar i vaig dir, pujarem. I clar, estàs just en el coll del cim del Jungfrau i el Mont i a l'Eiger, que la paret de l'Eiger, els tres, la paret no és de l'Eiger, que és una de les més difícils d'escalar del món,
0: és impressionant.
1: És impressionant. Quan baixes caminant des del Schilhorn, que està just davant, baixes caminant i tu estàs baixant caminant de muntanya i veus els tres cims allà amb... És molt guapo.
0: Carai, molt bé, molt bé. Aquestes són totes les excursions? Doncs aviam. Jo m'agradaria parlar, no sé si és el mateix per ordre, però primer de tot, suposo que de les excursions més conegudes i una de les que has fet, que és la mítica que veus al Matterhorn,
1: sí,
0: el dibuix d'aquests dels llapissos, no?
1: També. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Aquesta, a part de que ha de ser impressionant, molt trepitjada, molt...
1: Sí, nosaltres vam fer una, al final, que és agafar el tren turístic, llavors arribes a dalt i al final aquí sí que hi ha molt turisme. Però clar, o sigui, dir primer que Suïssa... com a marcatge, com a rutes, com a cuidar, com el cuidador dels senders, sí, i dels senderistes. O sigui, tu a qualsevol zona hi ha excursions per a tots els nivells, hi ha molt accessible amb telecabina, però és que, clar, de nivells familiars, a nivells intermitjos, a nivells... Tu estàs al poble de Zermatt, sí, que és un poble molt petit, que el que té és una avinguda plena de botigues d'esport de muntanya i veus des de...
0: És un Chamonix de Suïssa, no?
1: Exacte, sí. I, clar, veus gent amb el pons, el piolet a la motxilla, que se'n van a pujar al Matterhorn o que se'n van a pujar a qualsevol d'allà, els excursionistes a mitja muntanya, a turistes que pugen amb el tren, fan les fotos a dalt amb les vistes i baixen. Hi ha de tot. Clar, nosaltres aquí sí que vam fer una mica bastant... el turista, en el sentit de pugem fins a dalt amb tren, que llavors la baixada són 1.000 i pico de desnivell, que sí que la vam fer bé. Perquè, clar, vam dir, tenim aquí 18 dies amb excursions cada dia, si el dia abans ja havíem fet una excursió amb 1.000 i pico, si
0: sí,
1: avui
0: sí, anem acumulant, oi?
1: Ens tornem a fer 1.000 o 1.500 de desnivell i demà 1.500, poder algun moment hem de...
0: Descansar una mica, no?
1: De descansar, perquè també hem vingut de vacances.
0: Clar. I... o sigui, la gent que va pujar aquesta muntanya, la puja des del... O sigui, comença des del poble de Zermatt?
1: Sí, sigui, lo habitual, o puges des de Cervino, des del cantó d'Itàlia, que en diuen el Cervino, o... Uh-huh. O puges des d'aquí. Lo habitual és anar fins al poble d'abans, que hi ha Aranda i un altre poble, no me'n recordo, allà deixes el cotxe i allà has d'agafar un tren per pujar a Cermat. Llavors, allà pots o agafar telecadires que et van acostant fins... Hi ha un de fuga, ja no me'n recordo, que és l'últim... Tu, com si haguéssim, des de Cermat podries fer una excursió de 6, 7, 8 hores, arribaries a l'últim de fuga que hi ha a peu del Matterhorn...
0: Sí, que queda mig penjat, sí. Aquest, sí, sí.
1: I des d'allà comença l'escalada. Mm-hmm. Nosaltres, la idea inicial era aquesta, anar fins a l'hora de fuga...
0: Sí.
1: O sigui, he d'anar fins a l'hora de fuga a fer una cervesa i baixar.
0: Sí.
1: Però, clar, desnivells...
0: Bueno, el que deies,
1: tot
0: no?
1: Tot sumava final... i... Però qui vol pujar al Matterhorn ho fa des d'aquí.
0: Molt bé. I diuen que és una de les muntanyes on hi ha més accidents. Veu veure o es notava?
1: No, nosaltres... o sigui, la veritat és que accidents no en vam veure. O sigui, sí que és una muntanya que, clar, és...
0: Més arriscada.
1: Jo crec que és una muntanya accessible... que s'hi atreveix poder tot molta gent.
0: Massa gent.
1: Massa gent o gent amb poques nocions, no? Al final és una muntanya que la gent es pensa que no s'ha d'escalar i si tu mires bé s'ha d'escalar. Passa, llavors, clar, què passa? Veus la pel·lícula del Killian quan puja des del costat del Cervino, que puja corrent, a l'Odeco, que puja... Mm-hmm. Però, clar, el Killian, la gent no compta que és escalador.
0: Sí, ha pujat...
1: Però la gent no hi compta, gent, no? Ja, no, si aquest puja corrent amb bambes i... Bueno.
0: I després el dichós nom de les muntanyes, eh? Perquè a vegades no és que sigui la més alta, però és el Matterhorn, que és com la muntanya.
1: Sí, exacte. Zona, no? Bueno, perquè és molt atractiu el... O sigui, té la forma cònica... Uh-huh. Que clar, jo havia estat des del costat italià, des de Cervinia, i no es veu tant. Des del costat suís, des de Cermat, t'enfiles una mica on vam pujar nosaltres, i és que veus, és una piràmide. Sí, és que és una piràmide perfecta. Mm-hmm. Llavors, és molt atractiva.
0: Sí, sí, sí. I també volia comentar la part de la glacera, aquella que has dit que és de les més grans d'Europa.
1: Sí, l'Aleix.
0: O la més gran d'Europa. Sí. Com es veu la regressió de la glacera? Com ho tenen allà? Hi ha alguna manera que ho vulguin tapar? O...
1: Mira, això ho vam veure més baixant del Shilton. Hi havia trossos de glacera que les tenien tapades amb lona per intentar conservar. Clar, aquesta al final sí que t'expliquen que estan clans de trossers, ara no la deixen trepitjar si no és amb guia. Mm-hmm. Que el debat aquest de, vale, sí, no es pot trepitjar perquè s'ha de cuidar, però si paga, sí.
0: No? Sempre el mateix.
1: Llavors, aquí hi ha un cim, que és un 3.000 i alguna cosa, que les vistes, que hi ha un telecabina que et puja quasi bé fins dalt. Llavors, nosaltres vam pujar des de més avall, perquè tu també has de deixar el cotxe a la vall, i llavors tu pots escollir. Si ho haguéssim fet tot, eren 2.000 i pico de desnivell de pujar, nosaltres el que vam fer, vam agafar un primer telecabina, que ens va pujar, ens vam estalviar uns 700-800 de desnivell, hi ha gent que puja fins dalt, hi ha un de fugi, amb una terrassa, seu, la beguda, la foto... Nosaltres allà vam fer una excursió molt xula, perquè, a més, tu puges des de com una pista d'esquí, vas pujant per la pista, i de cop arribes a un coll i et trobes tot el glaciar. Mm-hmm. Clar, el glaciar... Són 29 quilòmetres. Veus al fons el Jungfrau, l'Eiger, que et queden llunyíssim, però és que veus...
0: Tot el riu.
1: Tot el riu del glaciar. Llavors, nosaltres el que vam fer és... Vam aprofitar, vam fer aquest cim, i vam baixar per l'altre costat i vam anar fins al peu del glaciar, on hi ha algunes excursions de la gent que ha pagat, que ja no es fuig això. I, clar, la veritat és que estàs al peu del glaciar...
0: Impressiona, eh?
1: Impressiona, perquè quan tu estàs a sota el glaciar... Poder et queda 20 metres per sobre. El fred que desprèn, no? Estàs al mes d'agost i t'acostes al glaciar.
0: Sí.
1: I desprèn molt fred, no? I llavors allà vam passar per... Vam travessar una muntanya per sota, un túnel que antigament havien excavat per canalitzar aigua. I, hosti...
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: I has comentat també que veu pujar un dels cims de 3.000 i pico metres. no vau necessitar material, eh?
1: No, no, no. Allà fins a 3.500 no en necessites, a no ser que te'n vagis a punts d'escalada, ah. Hi ha moltes vies ferrates... I... Mm-hmm. Però el cim més alt que pots pujar sense material és un 3.500 o així, que també el vam descartar. Perquè...
0: Masses coses.
1: O sigui, tot no ens hi cabia i havíem d'anar fent com podia. O sigui, sí que ens en vam endur d'aquí els grampons, el piolet, per si un cas el que pogués passar, però al final considerem que no tenim l'experiència... Uh-huh. Suficient per anar sols. Ara estem fent cursos, estem aprenent i vam dir que també estàs en un país... Al final, si t'ha de passar alguna cosa, és una putada que et passi, no? Però dius, si em passa aquí a Baitre, tot més fàcil, no? Si has de trucar al 112, si m'han de venir a buscar... Sí, sí, sí. Llavors, no vam voler... O sigui, hi ha molts 4.000 fàcils per fer a Suïssa per començar amb alpinisme hivernal.
0: I tant.
1: Però sols i amb l'experiència que tenim de moment ho vam descartar.
0: I ja teníeu moltes excursions ja planificades.
1: Sí, sí.
0: Alguna que ja has comentat, no?, que hi va haver algun punt que com per exemple arribar al refugi, no?, del Matterhorn, però alguna altra que us deixéssiu pendent?
1: És que, o sigui, no acabaries mai. Al final has d'escollir unes quantes, disfrutar de les que has fet, no pensar en m'he deixat això. O sigui, si tornes, doncs em buscaré unes altres i en pots fer moltes. És que, clar, és que tu aixeques el cap i...
0: I fora d'excursions, a nivell de pobles que visitéssiu que valguessin la pena...
1: Home, aviam... Hi ha els típics que és Interlaken, però sí que té molta fama perquè és on comencen les excursions cap al Jungfrau, hi ha molt parapent, és maco, però sí. Grindelwald, és maquíssim, modern, que a més tots aquests pobles ja no es pot accedir en cotxe, els tenen molt ben cuidats, qualsevol lloc estan ben cuidats. I de ciutats, Berna és preciós, una ciutat maquíssima. Molt petita, que te la fas en un dia tranquil·lament, molt maca. Zurich té un centre històric, llavors tot l'altre. Thun, una ciutat petiteta, també està bé. Per exemple, Ginebra. Jo, si hagués de descartar alguna, descartaria Ginebra.
0: Sí.
1: Sí, perquè és la ciutat més... com ho diríem, com comercial, d'edificis...
3: Una ciutat estàndard.
1: Sí, sí. Igual que les altres tenen els centres històrics com d'abans, cuidats, com les ciutats del centre d'Europa, Ginebra és una ciutat més com moderna, no? I...
0: Com si fos una capital europea, no?
1: Sí,
0: no
1: té aquell... sí, sí.
3: No té el carisma que tenen altres, principalment pobles de Suïssa que són molt ben... I a més estan arreglats de conya.
1: Està tot molt ben cuidat. Tot és verd, perquè hi ha tanta aigua que tot és verd, no? Dius, sembla que la nit hagin...
2: I molta flor.
1: Molta flor. Dius, és que sembla...
4: No hi ha ni un paper terra, eh?
1: No, clar, tot net, tot net ben cuidat. És això, no? Ginebra té el punt aquest de més ciutat gran, que ja és l'únic lloc que dius... Tot l'altre és que està tot cuidadíssim.
0: Sembla un decorat, no? Quasi,
1: sí. Eh? Sí. És que fèiem la broma, no?, de dir... Tenen un exèrcit de tallagespes i a la nit, quan tothom dorm, perquè et lleves i tota la gespa humida, molla, tot.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, sí, clar, que li agrada la muntanya, Suïssa...
0: Suïssa ho recomanem.
1: I tant. A més, hi ha gent, perquè Suïssa està preparat per tothom. Al final, tota la muntanya que vagis, hi ha un telecabina que pots pujar... Però no ho vaig trobar molt massificat. Llavors, al final, sí que algun punt a dalt, perquè ha pujat molta gent, però tu fas les teves excursions, tu veus gent que puja en telecabina, tu fas la teva, i hi ha excursionistes, tothom molt ben preparat. O sigui, allà, la cultura d'excursionisme, tothom va amb bota de canya alta, tothom va preparat, no veu gent... O sigui, els quatre turistes que van amb el telecabina, veuen lo seu i se'n van.
2: No com aquí, que se'n van a fer el Pedraforca amb sandàlies.
1: Sí, el que passa que allà, el Pedraforca, tindre d'on telecabina que puja allà dalt.
3: Sí.
1: Llavors la gent puja allà dalt, fa allà la foto i baixa allà. Yeah. I el que volgués pujar caminant...
0: I el Pedrafort, que allà és massa baix, perquè posin...
1: El que volgués pujar caminant és excursionisme, però la veritat és que a nivell de cuidat i de senders... I clar, és això, no? Jo m'esperava més gent i molt bé, perquè no estava super explotat.
0: Mira que bé.
1: Vaig trobar... O sigui, el Tirol, que per mi és fantàstic,
0: sí,
1: és més desconegut, hi havia molta menys gent i també és maquíssim, i en canvi la massificació dels Dolomites...
0: Sí, sí, sí, és veritat.
1: Uf,
0: sí.
1: Els Dolomites
0: tenen aquesta...
1: És maco, però...
0: I ja, ja et faig l'última pregunta, però bueno, aquest estiu que ve teniu...
1: Vist com anem cada estiu.
0: Vist el que m'has dit, segur que teniu una cosa
1: sí,
0: i després canviarà.
1: Sí, no ho sabem. No ho sabem, ja ho veurem.
3: Sí, si algun dia pots anar a les Azores, aneu-hi per això.
1: Sí, sí, sí, no, sí.
3: Val la pena. Val la pena.
1: Estat dos anys a punt. Sí.
0: Doncs ho deixarem aquí. Raül, moltíssimes gràcies per
1: estar
0: una vegada més i fins la propera.
1: Molt bé, gràcies.
0: Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
2: Adéu, bona nit.

ahir havia passat un front que havia sigut mica actiu i al final va passar amb bastanta més pena que glòria. I això em va emprenyar una mica. I què ens espera aquesta setmana? Setmana important. Molta gent, jo crec que divendres ja, alguns fins i tot dijous, ja se'n van i marxen aprofitar aquest llarg cap de setmana. Doncs tindrem un temps molt semblant a aquest

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

Et molesto jo aparto, un film passa al costat, no hi ha res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I també on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

Escoltes ICAT. Yes, I'm gone.

0: web.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.